0: tots els divendres a les 11 de la nit. Toca desconnectar, és a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges de les 12, mentre feu lo vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro. Bona nit, família, i benvinguts un dia més al programa amb més flow de les Terres de l'Ebre i de tot el món mundial. Benvinguts un dia més a...
0: A fer punyetes! ¡Vamos! ¡Tito! Espectacular.
3: Ojo, eh?
0: M'encanta.
3: Quines clavades foto, eh?
0: M'encanta este moment que comença hora llarga de desconnexió de tota la setmaneta.
3: Tertulieta.
0: Títers.
3: Mos abracem, mos veem.
0: Mos besem, fem l'heterocuriós.
3: És
0: després...
3: una teràpia, és una teràpia, això.
0: Després comencem a ficar ja el 96.0, Tito, de la freqüència modulada. Antena Caro, quin millor moment que ficar-te a fer punyetes, un pelota sec, clic-clic, el divany de la nit. Iau, Tito.
3: Ja la fent.
0: Tito, què?
3: No trobes que hi ha molt d'eco en esta sala?
0: Aquí això, Tito, veigues que s'obre aquí?
3: A veure
0: que s'obre aquí.
3: No sé, cada vegada hi ha com un eco més gros en aquesta sala, eh?
0: Tito, aquí la gent està baixant.
3: Cada vegada són menys aquí, eh?
0: Aquí comença la calor i aquí la gent no vol vindre a treballar.
3: Jo no sé si és la calor, no sé el que és, però cada vegada, mira, van despegant i ja està.
0: Tots sabem que no estan per motius superimportants.
3: Sí, bueno, si tenen justificat, doncs... Ho tenen?
0: No ho sé, això és el que m'han contat.
3: No
0: he contrastat informacions, Tito. Però què?
3: Bueno, ara que dies de la calor, com ho portes, eh?
0: Bueno, així.
3: No ho sé, eh?
0: I ara estic intentant a veure si puc manar més i treballar menys.
3: Ah, sí?
0: Sí.
3: Estàs pujant d'escalons com a Antena Caro?
0: Ho estic intentant, Tito.
3: Bueno, aquí a Antena Caro estàs pujant molt, però, claro, com se'n van anant, doncs tu vas pujant, no?
0: No, que soc becari, Tito.
3: Ara ets copresident, ja ets copresident del programa, ja.
0: Copresident?
3: Sí, home. Si jo sóc el president per antiguitat, tu això ja...
0: Vaig començar com a mascota, Tito, ja sóc copresident, eh? A Florentinos, a mi, saps? Què...
3: Hòstia, com a mascota aquí.
0: Com està? Tu saps alguna cosa de com està este país, per este país nostre, per aquí?
3: De moment, lo de la calor, eh? Jo sí. Trobo que això apreta molt per ser el mes de maig, eh?
0: Massa.
3: Home, que encara queda el juny. El juny encara queda tot l'estiu, encara han començat.
0: I a més, hi ha dues vacances en tot l'estiu.
3: Que se farà llarg per aquestes obres. I...
0: L'estiu llarg, però les vacances curtes, Tito. I damunt en festes, quasi. Tu pensa que la veritat te'l trobes malament. Només perquè si en festes...
3: Claro, entre setmana malament, fin de setmana festeta...
0: I xiqueta. Què?
3: Què? De què vols que parléssim avui?
0: No ho sé, tothom parla del papa, que si parla en català...
3: Hòstia, el papa. Hòstia, el papa.
0: Què?
3: Què trobes?
0: Que hauria de llegir en Tortosí. Què pago? Déu, què passa?
3: Ara he sentit l'última notícia que sí, que parlarà, que farà la missa a Catalunya en català. Home, doncs és el mínim, no?, que pot fer, si ve en puesto que parli algo en l'idioma.
0: Després
3: no?
0: De que vos costarà 25 milions d'euros, euros europeus, 25, hòstia. Com vos costarà, què, Tito?
3: Hòstia,
0: per a què? Perquè vingui a fotre dos... No sé què deu fer, diu tirar aigua, fiquen un pic, no sé què li diuen fer a la...
3: Però 25 milions a Catalunya, 25 milions a Madrid...
0: No, Madrid paguen espècies, estos paguen en gestions, en telecomunicacions... No, locos i tontos no, estos no paguen, estos fan... Aporten, col·laboren, eh? Però bueno, que també està bé, però...
3: Pues que vingui...
0: Què?
3: Que inaugure la Sagrada Família d'una vegada, perquè ve inaugurar la Sagrada Família, no?
0: Bé, la punta...
3: La creu aquella, pues que la inaugure i a veure si ja està sencera i ja podem parlar d'església.
0: Bueno, no, església no, eh? No és una església...
3: Santuària.
0: No sé què és.
3: No ho sé, un temple,
0: no
3: soc, al gros.
0: Sí, no soc molt del clero, jo, Tito. Te ho prometo. I... tema mundial, què?
3: Ja està aquí, el mundial, eh?
0: Estàs engorilat o no?
3: Bueno, no estic massa al cas, el tema futbol i això. Mira que avui teníem programeta
0: avui
3: de pilota, avui.
0: Podríem dir que és el primer programa esportiu de fer punyetes, eh?
4: Tenim, avui tenim gran programa.
0: Dos dels grans de
4: roquetes.
0: De roquetes. De grans de dia i llegendes de nit. I tot, són els dos que ven. Espectacular.
4: Després.
0: Una de les associacions més antigues, eh? I que de les que sempre fan col·laboració netes bones.
4: De les que sempre estan animant i sempre estan apoyant.
0: Tito,
4: sort d'ells.
0: Sort d'ells. Si no, veríem per la tele sempre, Tito, però no despele sempre. Doncs
4: pues ara que parlaves del Mundial, jo l'únic que he sentit dir del Mundial, perquè, clar, jo me'n vaig cap a tres rames, saps? Més que la futbolística, que si hi haurà una nova pandèmia, que el Mundial l'accelerarà, que mos tornaran a tancar tots, que desastres... Jo he sentit això, veus? Del Mundial?
0: Jo del Mundial he sentit que els jugadors sofriran molt per altres temperatures, que serà un partit més lento, és com veure un Getafe-Rayo, saps? Que no té cap sentit, seran els partits així.
4: Sí, aquells que dius, bueno, falta una miqueta de velocitat, no?
0: I tema pandèmia, si em ve un altre, jo el que vull és que agafar la malaltia del prompte, anar-me'n i no sofrir més, no ets estat dos o tres anys tancat a treballar i tot, jo vull ser dos primers.
4: A mi em va assustar, ara que sóc autònom i això, ara estic patint per les nits. Ara per les nits ja no dormo tan tranquil com abans, saps?
0: Tu vas sentir la notícia i Amazon, 1000 caretes enviar, sí, ja costa el que costa, però ja.
4: I ara ho tinc aquí al cap, ja, per les nits. Rum.
0: Pues ja
4: lo que sigue serà, ja ho aparcarem com poguéssim.
0: Ja està, i si tot va malament, és culpa de Pedro Sánchez, tita, ja que està tot pensat.
4: Tu veies aquells que estan a la casita de Bad Bunny, si es pateixen molt i es preocupen molt. Hòstia, de les pandèmies.
0: Anem de cap a caïda, eh? Començant de l'Obama, estem ja en Bad Bunny, eh?
4: A veure, clar, anem pujant.
0: Benito.
4: Ho has vist o no, tot allò?
0: No, he sentit parlar, Tito, no ho vull veure. És que tinc pesadilles després, segurament.
4: Tot ja una goteta a la mà...
0: Bueno, això no tinc cap problema, eh? D'anar
4: a goteta. Futbolistes, actors, presentadors... Que el ron no falta, eh? Sobretot que el ron i la festa no falta. Allí t'hauria de veure tu.
0: No em venia, jo soc molt nerviós, Tito. Jo em menejo molt. Jo sóc mogut a totes les fotos, Tito. No hi ha cap foto que surti, que normal.
4: No ho sé, tia, però este paio, jo no ho entenc com pot tindre tant de boom, que en la poca gràcia que té, en la música, 7 concerts a Madrid, eh? 7 concerts, omplir 7 concerts d'estos multi a tope que fot.
0: Sí. Com si ho dius, això de multi, què? Abarrotau, que diríem aquí, abarrotau.
4: A full, multinivau.
0: Però sí, Tito, sí, 7 concerts i aquí només 2, veus? Tan malament no estem aquí, Tito. Malament no estem.
4: Però Madrid és Madrid.
0: Vinga, hi ha més llibertat.
4: Ara Florentino, si surti que és Florentino, diríem.
0: A veure, fes-me. Para.
4: Ara sortirà, ara.
0: Tito, home, tinc la pella gallina encara.
4: Madrid és Madrid, i ja està. Madrid és Madrid. Te vas quedar amb Florentino, et va agradar.
0: Que és que l'estic bé. Avui l'hauríem d'invitar, Florentino.
4: Ahir es va dir que emprenyà, no sé si ho vas veure, ahir la nit a l'Hormiguero, que va anar a lo que en teoria ha de ficar-se al seu lloc.
0: L'Enric
4: Riquelme, que va dir que té 37 anys i jo m'apareix que en té alguns més, perquè no ho sé, jo el vaig veure el molt... No sé si en té 37 anys.
0: No ho sé, home, l'hoste està cremadet, lo noi.
4: No ho sé, jo el vaig veure meu.
0: Però, Tito, jalen, eh?
4: No, si va fotre gent la camiseta, no sé si ho vas veure... i firmat que portava el contracte conforme, era veritat.
0: Si em dius que em portava firmat amb la servilleta, jo em cago de punt, ja.
4: Sí, i ahir, no sé quan, ja vaig veure que era mentida. Que Haaland i el seu representant ja han dit que això és mentida. Que
0: I
4: no
0: ahir dijous va anar a Milenio 4, Florentina. El dijous va anar a Milenio 4, imagina't, paranormal.
4: Però no, no sé si ho has vist, que el graciós, saps què va ser de tot això? Clar, ho van estar Pallo a l'Hormiguero, Pablo Motos ja ho va dir, no? Hem convidat també Florentino, però Florentino mos ha dit pues, que té feina i que a l'Hormiguero no li fa falta. Però va dir que anaven com anava el programa i diu, hosti, jo queria fer alguna cosa, saps? I va dir que fotre una llamadeta d'última hora,
0: no.
4: Se va acabar l'Hormiguero i el primer anunci d'Antena 3 va sortir Mourinho a la pantalla, allí tot en gran, en la camiseta del Madrid, i l'únic que diria l'anunci era sí.
0: Però anunci? No, pensem, eh?
4: Sí, i després ficava vota a Florentino, eleccions del Real Madrid. Increïble. Allò es va dir que és una llamada d'última hora, i fica això ja.
0: Això també en parlarem després.
4: També he sentit dir que aquell anunci estava fet en la IA, que no, que no era Mourinho, que també que no ho havia dit ell. També.
0: Bueno, això també té una tertúlia, això de la IA. Aquí tothom fa el que vol, igual que l'Atlético de Madrid, que ens van fotre a tots vestits de lladres, sí. De l'Atlético, tots vestits com si s'haguessin escapat de la presó, la sabreta de l'Atlético, a Pedri...
4: Ara es veu que es ficarà a sèrio tot això de la IA, també, perquè ja se n'estan anant de mare, ja. Que si els avatars estos que suplanten identitats, que et fan dir el que volen... estafes, bueno. Ara m'apareix que hi entra una llei que ho regularan, perquè ja seria hora.
0: Veus, Pedro Sánchez, pobret, tant que el critiquen, encara mos faran una llei perquè no mos faguen... La...
4: Com aguantes, tu, home? Eh?
0: Espera, que té dos o tres llibres de...
4: Com
0: de
4: aguantes, tu, home, el govern?
0: Tito, perquè ell no sap res, Tito.
4: No sap res?
0: Ell no sap res, que és cego, com penses que ha arribat a ser un ignorant? Només pots arribar a ser president d'Espanya sent un ignorant, Tito. No tira,
4: tira. Els seus voltants només n'hi van passant, desastre.
0: Presuntament, que vos fotran tancada la ràdio, Tito. Tot és presuntament, eh?
4: Bueno, n'hi han de presuntos i m'apareix que ja n'hi han, no,
0: no, no, no, tots són presuntos.
4: N'hi han de tots.
0: Però presuntament, eh?
4: Però n'hi han uns quants de presuntos, eh? Quan n'hi han tants...
0: Problemes, Tito. Un far de treballar que mos fotem perquè paguéssim coca i putes els polítics que no foten el valor l'aula, eh, Tito?
4: Que haurem de censurar aquestes paraules també, eh?
0: Senyores que fumen i mitjà blanc. Algun Déu, Tito. Pues bé,
4: bueno, què? Jo ja tinc ganes d'entrar, perquè avui el tema serà bo, avui de l'entrevista, eh? Tenim moltes coses que parlar, jo m'apareix que aniria ja directament ja en busca d'ells.
0: Pues,
4: sí. Però abans ja ho saps.
0: Abans? Però no. Lo bo d'avui és que per fi un oient mos ha fet una petició, Tito.
4: Què dius ara?
0: Sí.
4: Què dius? Espera't.
0: Bravo.
4: Home, això s'ha de celebrar, eh? Que això és novetat.
0: Potser tenim problemes perquè igual tenim d'influències, però ho ha demanat ella, tinc la prova del WhatsApp i tot, mon germà.
4: Ah, sí, tenim proves i tot, així
0: sabem les proves. Tranquil·la, la Fiscalia i la UCO i tots aquests que no m'investiguen, que tot ha sigut que ell m'ha dit, vull que em fiquéssiu aquesta cançoneta, Tito.
4: Anem a ficar-la, va, canvia, ja la tinc preparada.
0: La tens preparada?
4: I després la comentem, a veure.
0: Vamos, Tito.
4: A veure si té bon gust
0: o què. Mon germà, Samuel del Valle. Bueno, mon germà, sí, Samuel del Valle, no, mon germà no.
4: Deixem-ho aquí. A veure si té bon gust, vinga, va.
0: A veure, Tito.

0: Ui,
1: hòstia.
2: Pues té un rotllet.
0: Què?
2: Té un rotllet així guapo, no?
0: Pensa que diries que és l'últim que li fiquem la cançó que demana.
2: A veure, no, trobo que l'ha encertat. Sí? Tenia un rotllet.
0: Vinga, va.
2: Per a l'estiu, així.
0: És que m'estic fent gran.
2: Una terrasseta, la musiqueta. Sí? Pim-pam, pim-pam.
0: Un clink-clink.
2: Un clink-clink.
0: No te n'oblides mai, del clink-clink, tita.
2: Tu sempre estàs en un clink-clink.
0: Sí.
2: Jo sempre me'l deixo, tu sempre estàs...
0: Tinc un problema que algun dia intentaré solucionar, però, tita, ara no mos fiquéssim en pequeñeces. Què?
2: Què? Entrem ja,
0: nerviós,
2: entrem ja al tema d'avui?
0: Va, Tito, fot-li.
2: Fotem l'entrevista ja?
0: Fot-li l'entrevista, va.
2: Vinga, va. Pues sí, Calo, avui tenim el programa una mica tenyit de blaugrana. Però una mica.
0: Se nos va el cartó, Tito.
2: Tranquil·litat, que si sou del Madrid també podeu quedar-vos. No tanqueu la ràdio encara, eh? També vos podeu quedar. Ens visiten dos veïns de casa, dos persones ben conegudes per aquí i que venen representant la penya barcelonista Montcaro de Roquetes.
0: Bravo! Tito, aplaudiment! Tito, aplaudiment!
2: Tenim els estudis el seu president,
0: vamos,
2: el senyor Ramon Pardo,
0: molt honorable,
2: i el membre de la Junta, Alberto García. Amb ells parlarem de futbol, de penyes, de viatges, d'activitats i de tot allò que es pugui explicar. Vale? I del que no es pugui explicar, ja veurem si els ho traiem igual. Ramon i Alberto, gràcies per haver vingut. Sigueu molt benvinguts a fer punyetes!
0: Vamos!
2: Bona nit!
0: Bona tarda. Bona nit. Tito, espera, que tinc que fer el primer que faig quan vaig a la penya.
2: Espera.
0: El primer que faig a la penya és això. Vale, ara em sento còmode ja.
2: Ara
0: molt
2: ja bones,
0: molt honorable Ramon. Alberto. Bueno, Benito para la gent de la ciutat de Roquetes.
2: És Benito?
0: Benito per la ciutat de Roquetes.
2: Quan he dit el nom oficial, Alberto.
0: Han vingut els dos, Alberto i Benito, els dos. Bones. Què?
3: Bona tarda.
0: Esteu preparats?
3: Estem preparats.
2: Sí. Bueno, hem de dir la gent que no ho veuen. Després ja ho veuran a la foto, però hem de dir que tots en la camiseta aquí del Barça, que mos han portat les camisetes de la penya.
0: I m'han encertat la talla i tot.
2: A un l'he encertat, a l'altre l'he ajustat.
0: Li falta una X. Bueno, va, qui dispara primer? Expliqueu-mos com va començar esta aventura.
3: Pues bueno, això va començar després de guanyar la Copa d'Europa, de la primera, del Barça. Uns jovenelos que anàvem por ahí de festa van voler fer una penya a Roquetes. La majoria érem de l'Arrabal, o sigui que tot se va muntar pels bars de l'Arrabal, però van voler que sigués de Roquetes. I llavors pues, vam agarrar i vam intentar buscar gent, socis, ja de cop, vull dir, abans de muntar la penya ja volíem un munt de socis.
0: Aquí, ja. Aquí una estructura
3: fàcil. Home, fàcil. Claro, que tinguéssim ja una base, i quan teníem la base, pues, vam començar a fer els papers, i a muntar la inauguració, i parlar a l'Ajuntament, i molt bé, vam fer l'escut, el senyor Joan Ologaray,
0: hòstia,
3: va fer l'escut de la penya, i així vam arrencar.
0: Que tinc entès que potser ahir va ser el vostre aniversari?
3: El dijous, sí.
0: El dijous?
3: Sí. 32 anyets.
0: 32 anyets, hòstia. 32 anyets. Uns xicuelos. Va soltar un noi huevos.
2: A que no n'hi han? Pam.
3: Així va ser.
0: Així va ser.
3: Més o menys va ser així.
0: I a partir d'aquí què?
3: A partir d'aquí endavant. Actualment som 300 socis.
0: 300 socis? Molt bé,
3: I molt bé, anem molt bé en totes les penyes, fent els viatges a Barcelona. Ja ho saps tu.
0: Sí, ja ho sé. Algun me deixeu vindre allà que hi ha.
2: Algun, no pots anar molt tampoc.
0: Ja,
2: és que som... rastre, sí. Deixes marca allà.
0: Tots sabeu que sóc una miqueta pesat, sí. La gent vol dormir...
2: Vius el partit a dins del camp intensament, a punt de l'expulsió...
0: Sí, una expulsió...
3: Bueno, sempre acabes en targeta groga.
0: Sí. En això, per no que reascensió, no es va ajudar. Perquè després tinc una cançoneta que ja la cantaré, sí. Que és molt... crec que està molt bé. I tu, Alberto, què? Tu quan te vas unir a aquesta aventura? Doncs
4: pues jo crec que em vaig unir sobre l'any 2006.
0: 2006?
1: Oh. A la segona Champions, bé. A la segona Champions. Sí,
0: correctament, sí, correctament. Molt bé. Cada Champions recomanem gent.
3: Bueno, se va unir bastanta gent en aquesta Champions.
0: A la segona Champions.
3: Álvaro, Sergi, que encara estan nosaltres.
0: Molt bé.
3: Se va unir bastanta gent, hem anat... hem anat canviant de gent, el que passa és que de presidents no.
0: No, perquè els socis fundadors, perquè dir aquells 2, 4, 6 que van dir este no hay huevos.
3: Home, això va començar pues, Joan Enric, que en paz descanse, el nostre primer president.
0: Grande, eh?
3: Llavors estaven els germans José Antonio i Enric. Henry, que era...
0: Henry, hòstia, també l'hauria sigut important, també l'hauríem xalat.
3: Vam agafar José Luis Hueche, de secretari, que tampoc no està en nosaltres ja, que és el que ens va portar tots els papers, perquè nosaltres en 20 i tants anys, imagina't, no sabíem de què anàvem.
0: I que no havia xat GPT ni res
3: no,
0: perquè ens expliqués
3: no,
0: com anava
3: no,
0: això.
3: No hi havia res, llavors vam haver d'agarrar algú en...
2: Una mica d'estudis i una mica d'informació, no?
3: Molt bé.
0: Correcte.
3: Després estava jo, Lluïset, Lluís Rodríguez,
0: vamos.
3: Sergi, Aznar...
0: Tots formats a la Masia, eh? Tots formats a la Masia.
2: Valla alineació, eh?
0: Jo tinc la pell de gallina, eh?
3: Estava Francisco Javier Casanovas, un germà de Raulet.
0: Vamos.
3: Casil. Joaquim Miralles.
0: Vamos, Chimo Bayo.
3: I Pasqual, Pitac, que encara estan nosaltres.
0: Pasqual.
3: Entens? Estos vam ser els 10 primers que vam... La primera junta de la penya.
2: Valla 11, eh?
0: Claro, que això que agafes, dius, hòstia, bueno, anem a l'Ajuntament a veure què s'ha de fer, perquè aquella època que fes, bueno, anem a l'Ajuntament...
3: Bueno, el primer que vam fer va ser trucar al Barça, bueno, enviar els papers al Barça, clar.
0: Ah, senyor Núñez, en aquella època?
3: En aquella època, sí.
0: Si no em costa un duro, i voleu fer una penya...
2: Socis?
3: Els socis no se'l pot enviar.
0: Vull fer un sàndwich?
3: Sàndwich? Diu, no, que no estic.
2: En aquella època, quan la vau fundar, també hi havia tantes penyes com ara? O no eren tantes?
3: No, va ser un boom. Aquella època va ser un boom. La primera Copa d'Europa del Barça va ser un boom de penyes i de tot. Perquè nosaltres que estem dins l'agrupació de penyes, a partir de nosaltres, diguéssim, quan fem aniversaris, vull dir... Hi ha molta gent, per exemple, quan van fer nosaltres el 25, doncs n'hi van haver diverses.
0: El 2017 va ser, no? 2019.
2: És que és trist, però és així, eh?
0: Jo vaig estar...
2: Quan hi ha victòries, hi ha Champions, hi ha lligues, doncs els seguidors augmenten.
3: Sempre.
2: Els penyistes i tot.
0: És veritat, sí.
2: I se'n van cap aquí, hi ha un sector que se'n van cap aquí, se'n van cap allà.
0: Hi ha una penya, la de Xarta, que crec que no està, que també es va formar, sí. Quan el Triplet, o sí. De Goris Enrique, fa tot això també. Però
3: sí,
0: això?
3: Però és que portar una penya no és tan fàcil, tampoc.
0: No, perquè para,
3: sempre has de tindre algú que estigui davant fent-ho tot. Perquè hi ha moltes coses que fer.
0: No és dir, vull dir,
3: has de tindre un equip que estigui amb tu, t'ajudi.
0: I més una penya com vosaltres, que segons estic entès, també sou molt participatius en festes.
3: Sí, en
0: des
3: tot,
0: a les festes roquetes?
3: Mira, demà dissabte
0: sí?
3: Fem la presentació de les pubilles.
0: Molt bé.
3: A l'Hort de Cruells.
0: I
3: tenim 3 pubilles grans i un hereuet.
0: Molt bé, Tito, aplaudir, Tito! Tres pubilles.
2: Déu-n'hi-do.
0: Increïble. Perquè normalment ara com ja no tenen crios ni són ni un far per a trobar pubilles, 3 madres.
3: Ja, clar, el triplet.
2: Tots volen, veus el que diem? Tot és volen.

0: problemàtic, perquè sempre s'acaba a les 8 i pico.
1: I s'ajuntaven coses.
0: S'ajuntaven coses i gent que se'n volia anar, clar, és complicat. I el dissabte, com ja no fan res...
2: Ostres, el dissabte, com vol correr focs, no? El primer dissabte o el segon?
0: El segon, el segon.
2: El segon dissabte.
0: Sí, no, fan les paelles allà a l'Hort de Cruells.
2: Molt bé.
0: Es peny les colles, diguéssim, i bueno.
2: I lo guinyat lo feu, vosaltres?
0: Allà baix.
2: Allà baix, allà baix també. Molt bé.
0: Bueno, si fa bo, el farem davant del bar.
2: Molt bé.
0: Baix dels arbres.
2: Que millor ubicació per estar allí a la sombreta, els abuelos, tirants, això no es pot fer.
1: Calor, en lo clinc-clinc.
2: En lo clinc-clinc. Però jo, de tarda, si és més cerveseta,
1: seguiria. Cada jugar, clinc-clinc, igual.
2: Home, a partir de semis, sí, Si arriba la semi del guinyot, ja comença el clinc-clinc, que ja veus que t'entra...
1: Llavors ja canvies, no? Canvies de color al got, no?
2: El nèctar de la sabidoria, comences ja a veure les jugades claríssimes. No, i per exemple, l'acte del guinyot és un dels que més m'agrada i no he pogut vindre mai a Roquetes, a part perquè no tinc cap amic que vulgui jugar amb mi, perquè sempre eren dimarts, sempre eren dimarts. I aprofitant, vull fer un missatge si algun amic vol ser amic meu.
1: Doncs pues, aquí ho pots dir, a veure, si surt algú.
2: Sí, no?
3: I avui pots vindre.
1: És bona persona, li agrada fer clinc-clinc, jugar bé les cartes, sí. Se veu, doncs, bueno, ets un bon partit.
2: Sol cantar i tot.
1: Sols guanyar, també, sols arribar.
2: Sí, soc bicampió de la Rama de Cristo,
1: Ah, mira, pues,
2: Soc bicampió, No tothom ho pot dir. Mira, 2010 i 2015, L'any del segon triplet del Barça.
0: I qui era la teva parella?
2: Albertini.
1: Hombre, otro fenomeno. Mira, ara...
0: Està desaparegut,
2: Sí, ara has penso nombrat, dir que no tinc amic ja.
1: Ara has nombrat una persona i m'ha vingut al cap relacionat amb el Barça, la final aquella que vam anar a València, tu... Jo i Albertini, a Calú.
0: En entrades de la penya?
1: En entrades de la penya.
2: Que va llaure el sorteig i mos va tocar els tres de puta mare.
1: Quin dia, quin encert. Quin dia llarg. Quin dia llarg aquell, Va ser intenso,
2: Menys mal que quasi no me'n recordo de res.
1: Va ser...
2: Espectacular,
1: el primer tipet. Al camp, lo partit lo van veure en ressaca, ja.
2: Sí.
1: Lo partit en ressaca, ja.
2: I anar a buscar l'autobús agonitzant, demanant aigua per totes les finestres.
1: Vam arribar a casa del viatge d'autobús, que ja mos havia passat tot, la ressaca i tot, ja estàvem bé.
3: Això va ser l'any
2: 2009.
0: Va anar del Joanito, no?
2: També el 2009.
0: Va anar del Joanito, va passar la ressaca, no?
1: De Tortosa a València, no sé quantes vegades van fer parar l'autocar a pixar.
2: Per favor.
1: Només te dic això.
2: Ara, a partir d'aquí dia em sembla que fiquen bany i tot. Això és una altra. Tots els partits del Barça surten a l'autobús des de les Tortoses.
0: Tots. Bueno, no, sempre no és de Tortosa, però... O de Tortosa o de l'intercanviador de l'aldea. Depèn dels autobusos que es fan.
2: Podríem dir que la
0: però enguany, el 90% han sortit de Tortosa.
2: Podríem dir que la gent de les Terres de l'Ebre és d'omplir autobusos tots els partits
0: sí,
2: del Barça.
0: Sí, normalment dos o tres autobusos se fan en l'agrupació de penyes.
2: Guapo, espectacular.
0: Dies de 4, també. Sí.
2: Increïble. I ja, almenys un, normalment, surt d'aquí baix.
0: Sí, raro és un, sempre són mínim dos.
2: Molt bé, perquè ara ja que estem, si algú es volgués fer soci de la penya de Montcaro...
0: Bueno, intentar pues, trobar-me a mi o parlar al bar de Joanito, a la Rabaleta, a la plaça. Allí hi ha fulles i al bar de la Lira també podem passar i dir-li a Conrado.
2: Que serien les dues sedes.
0: De moment sí, perquè ara estem pendents de que l'Ajuntament mos... No sé, dius que un
2: estem fent alguna reclamacioneta, aprofitem les ondes de la FM per a fer una reclamació a l'Ajuntament. Algú que té feina a l'Ajuntament que està tothom fotent reclamacions.
0: M'han dit que és possible que sí.
2: És possible.
0: De cara a setembre, octubre, tinguéssim alguna.
2: Del 2020 i 30, a veure com estava així.
0: Sembla que serà en guany.
1: Tots els programes estan nombrats a l'Ajuntament.
2: L'Ajuntament, sempre s'ha de fer.
0: Calo que hi ha eleccions.
2: Hi ha eleccions. Déu, espera que se m'acaba de ficar la pell de gallina, Tito. Què puc demanar?
1: Deixa'm pensar.
2: Espectacular.
0: Pues sí.
2: Llavors, fem els socis... Que és la quota que...
0: Home, la quota de soci d'un són 17 euros que entra al carnet.
2: Molt bé, carnet de penyista.
0: Després està lo de parella que són 29 euros i llavors està lo familiar són 30 euros més 2 euros per carnet de penyista que siguen, són 4, 6...
1: O sigui, no res, val la
0: pena.
1: Se
0: poden apuntar a los que siguen a la família.
2: Tinc entès que el carnet de penyista també te fa com a...
0: Sí, tens descompte.

0: tens.
1: Però i a part, si mai volguessis soci del Barça, tu ja demostraries que has estat...
0: Sí, però això cada un s'ha de fer, vale. S'ho ha de fer al, vale. A la web del Barça.
1: A la web del Barça.
0: Però bueno, jo els accepto. I
1: vale, perfecte, perfecte.
0: Cap problema.
1: Pot anar al camp de futbol en descompte, en l'autobús... De...
0: A la botiga del Barça...
1: És una passada anar a l'autobús, eh? Sí, el central, sí. El dia que va a Calu... És...
2: El dia que et veuen entrar tu per la porta, diuen, no, perquè he vingut avui.
1: Ja, és que ara llavors m'hi deixen anar de dia. Deixen anar de dia, ara... la gent vol dormir.
2: I ara que me'n vaig enterar, que ara estan oberts els lavabos de l'autocar, que quan anàvem al metro no estaven oberts i allò era un petit.
1: I no cal...
2: Ara deus disfrutar en el lavabo obert.
1: No cal ficar-ho tot dins, eh? 50% sobre. No cal, no som molt exigents.
2: A veure, però patirem, eh? Patirem.
1: Un dia quasi em faig una fimosis, eh? Intentant pisar dins la llauna, i tot. I és quasi tot, eh? Si em faig la fimosis, m'hi quedo quasi sense, eh? No para conti conti.
2: Bueno, ara que hem parlat de roquetes, d'això, també podríem parlar una miqueta de tertúlia del Barça i la temporada, i del Madrid, que comentàvem abans, les eleccions, no? Podríem fer una miqueta de tertulieta d'esta general.
1: Que, per ells, les eleccions de Font i Guardiola van parecer, jo què sé...
0: Guardiola.
1: La Porta, vull dir. Perdoneu-me, és que és de nit. Les eleccions de La Porta...
0: Clic-clic.
1: Les eleccions de La Porta i Font van ser, jo què sé...
0: Light.
1: Comparant-se a l'espectacle...
2: Ara que estan els nostres convidats, us ho preguntarem. Què opineu?
0: De?
2: Florentino una altra vegada, segur?
0: Sí.
2: Lo senyor este que nombràvem abans, el senyor Riquelme, que vol fer desaparèixer el Barcelona del mapa, ha dit?
0: No, jo per mi que es queda Florentino.
3: Jo també.
0: Sí, sí.
3: Sí, jo opino el mateix.
2: Dóna més joc.
0: No, vol vendre el club, ja ha anat molt bé.
1: No, que és tot, ho fa tot pel soci. No ho heu sentit, que ho fa tot pel soci. No l'escolteu, pobre.
0: 100.000 euros cada soci. 100.000 euros cada soci. Què faries tu, si fos soci?
1: Vender.
3: Tanca, claro.
2: Esta gente no me escucha. No me escucha esta gente.
1: I se borran de la vez.
0: I Bad Bunny, 7 concerts, i el Bernabéu ni el d'està.
1: Modificarà la norma, diu. La norma... perquè pugui fer concerts. Fer concerts,
3: sí. La Lluso.
1: La Lluso, no, l'alcaldia
0: no,
1: crec
0: no,
1: que és.
0: No, la Lluso
1: és. Sí,
0: la Lluso. Això diuen. Però bueno, ara d'aquí 4 dies anirà algú a aixecar una copa i el Bernabéu.
1: Sí, no? Sí. No, jo no aniré, eh? Jo,
2: qui anirà?
0: El papa.
2: Hòstia,
1: és de
2: l'Ipi. El Bernabéu, va, el papa.
0: Sí,
1: este és de vi, eh? Jo sé que és de vi, ni cervesa ni guata, ell és més del vi, que és la sang de Déu.
0: És l'únic que aixecarà una copa, guanya el Bernabéu.
2: Hòstia, el Bernabéu, el papa, eh?
1: Sí, va celebrar el Nadal plete, oco, eh? Va vindre el papa, va ser una
2: bona plete. Fer la creu allí.
1: La ratlla i la creu.
2: Perquè, clar, no han hi hagut victòries, no han hi hagut títols, doncs, que ha de fer la creu, però, ha de fer alguna cosa allí, no? Perquè
3: però hi ha algun dimoni. Hi ha diners, hi ha diners. Sí, va fer-lo vindre, home, claro.
1: Oco, que, claro, pagant natros i tot, altra vegada. Home, però lo increïble és que tingui collons de que li modifiquen la normativa. Bueno, modifiquen. Comptaran com aquells concerts són, com a d'interès general, sí. D'este...
0: Ja veurem, ja veurem.
1: O que els veïns són tots
0: per això
1: de...
0: Per que els veïns ja han dit...
1: Segur que l'abogat per metro quadrat allí va que trina, eh? Tot no. Aquella barri de...
0: Aquella zona no és
1: Sant Martín, de... Sant Martín, sí. Ho he dit, eh?
0: No és de pendejos.
1: No.
2: Ex, deixem anar al Madrid i parlem de...
0: Del Barça.
2: Parlem del Barça.
1: Correcte, correcte.
2: Que tenim molt que parlar, eh? Que han guanyat la Lliga, han guanyat la Supercopa, home.
0: Sí.
2: Parlem del Barça.
0: Què? Molt bé.
2: Del Barça present i del Barça futur. A veure, què m'ho espera.
1: Tito, fot la cançó de la secció de Calu, que tinc un munt de preguntes d'estes i ja va fotre la secció de Calu, Tito.
2: Ja vols tirar la secció?
1: Sí, fot la secció.
2: Però si m'agarres en imprevist.
1: És que si comença a fer preguntes d'estes, me fot la secció a prendre pel cul, Tito.
2: Va. Tirem la secció.
1: Sí, la secció de Calu.
2: Calu! Hem cremat los micros, no. Mira, li veig sortir fum i tot,
1: I que em sangren, si em trec los auriculars, me sangren.
2: I mira que la setmana passada, Paco, separeus, quan crideu, separeus, no hi ha manera.
1: A mi no em manen, no, a ti no, va, Paco. Comencem a la secció de Calu improvisant, perquè com veig que Tito està disposat a rebentar-me la secció. Començarem a fer unes preguntes per a mullar-nos, No és una ronda flaix, no. Ara mateix, veient com està Luis Enrique, que acaba de guanyar 2 Champions, faríeu canvi Flick per Luis Enrique o us quedeu a Flick?
0: Jo em quedo en Flick.
3: Jo també.
1: Molt bé. Jo pensava que dubtaríeu, una miqueta.
0: No.
1: Pensava que està molt a full, eh?
0: Jo penso que Luis Enrique ho faria bé, però estem molt bé.
3: Sí, no, ara estem molt clar, eh? I a part va tindre un moment al Barça, també.
1: Sí. Per què va marxar?
0: Perquè va voler.
1: No va ser culpa de Novita, també estava bé, si havia de ser dureta, doncs, eh?
0: Bueno,
1: cuidava també, eh?
0: Ell té les seues coses, fa les seues èpoques, a cada puesto i ja està.
1: Ha ressuscitat a Dembélé, eh?
3: Bueno, i també ha ressuscitat la marxa de Mbappé.
1: També podria ser.
0: Jo
1: després de veure lo de este de com se diu, lo de lateral esquerre, merda. Joao
2: Cancelo.
1: Jo igual resultaria també flic hasta Joao Félix, eh? I ara ve Joao Félix aquí, ojo, que en Cancelo.
2: Deixa
1: l'antre, està marcant gols com a xurros allí
2: a Aràbia.
1: A la Lliga Todopoderosa d'Aràbia.
0: I Cristiano també fa gols.
1: A full. Qui creieu que acabarà fitxant de delanter el Barça? Kane? Haaland? Murici? O el de l'Atlético, Julián Álvarez?
0: Si poden, Julián, si poden.
1: Creieu, però...
3: Jo crec que té més número és Julián Álvarez.
0: Murici ja està fitxat, no sé. Sí? No sé qui l'ha fitxat, però sí. Al baixar a segona divisió.
1: 10 quilos valia només, eh? Segon màxim golejador de la Lliga, eh?
0: Sembla que ja l'ha fitxat algú, no? Sí. No sé.
2: Perquè este que ha fitxat nou el Barça, no és davanter també?
1: No, és
2: extrem. Sí, sí, és extrem?
3: El Gordon.
1: Sí. Gordon.
2: Este fa bona pinta, eh?
0: Bueno, este corre
1: molt. Sí, jo el tenia supercontrolat.
0: De moment corre molt.
2: No el coneixi, eh? No,
1: bé, jo què sé, jo soc germà, aquell que corre també, en Flash.
0: No va vindre al Camp Nou a veure el Newcastle.
1: No, vaig anar al Rayo, saps?
0: Va ser l'únic que va fer gol al Camp Nou. No,
1: sí, i a l'anada també va fer molts dos gols, sí. Crec, eh? I segur que corre un muntita. Corres de covard, demà explicaràs.
2: Bueno, ja veurem.
1: Vale.
0: Tira.
1: Tema mundial.
0: Buf.
1: Preferiríeu que la selecció espanyola hagués agafat 8 del Madrid o 8 del Barça? Creieu que el Madrid ha tingut més sort perquè tingui menys jugadors seleccionables? Preferiríeu que el Barça no tingués cap jugador seleccionable?
3: És que, bueno, el Madrid és jugador seleccionable, per la selecció espanyola no té ni un.
1: Però preferiria...
3: Bueno, el meu House este que van fitxar.
1: House este.
3: que van fitxar, que no serveix per res.
0: I volen que vagi Carvajal a retirar-se.
2: Això hem comentat poc, però, Telita, això que el Madrid no porti cap... Bueno, no porti que no es faci...
0: Aquí de portar.
3: Mira els 11 que han llegut del Madrid tota la temporada.
2: Ja ho sé, però què vull dir, que és una notícia també...
1: Escandalosa.
2: Que el Barça que han sigut, xat, 8?
1: 8.
2: I el Madrid 0?
0: Perquè Fermín s'ha lesionat.
3: Sí. 8 de la selecció espanyola, i sí, 9 de la resta, 17.
1: Sí. Sí. Però preferiríeu que es quedessin tots a caseta o vos sabreu superbé que se'n vagin a...
0: Ja és que el Mundial, la veritat, no...
1: Ja, per això, ja que la nostra selecció no juga, per tota manera, no seria millor que es quedessin tots contents a casa i que...
0: No,
3: almenys que tornin sencers.
0: Sí, això sí.
1: A veure, si se n'ha d'anar a l'ojo, pues bueno, que se'n vaiga.
0: Jo crec que el Mundial per als jugadors és importantíssim.
1: Ja.
0: És importantíssim. Ja. Llavors...
1: Però també condiciona tota la temporada.
0: Bueno, s'ha millorat alguna cosa, perquè abans no pagaven res si es lesionaven i tot. Ara ja paguen alguna cosa. Que és l'únic que pot passar, que et se lesionen, que vinguen fets pols.
3: Qui va ser, Pedri?
1: No.
3: Quan la pandèmia, sí, això, sí. Que va haver Mundial i Olimpiades?
1: O Eurocopa, podria ser.
3: Eurocopa i Olimpiades, correcte. I se va jugar la temporada.
0: Arribar a fet pols.
3: Se la va passar lesionat. Vull dir...
1: Podríem fer una miqueta de sort que Frenkie i l'Araujo se facin un bon Mundial i vos vulguin comprar. Podríem coses més d'estes.
3: Podria passar.
2: Però no sé si passarà.
0: No, Flick no el vol vendre
3: aquí.
0: A De Jong. No,
1: la Frunji o està fent bé el trast.
0: Bueno, si se va De Jong, ve Bernardo Silva.
1: La següent pregunta era... Creieu que fa falta Bernardo Silva?
0: Si no se'n va ningú, no.
1: Però
0: això penso.
1: Sí.
0: Ha de marxar algú.
2: Però quants anys té, esto, home?
0: 31 o 32.
2: 31 o 32, més?
0: Sí, sí.
2: Ah, pensava que anava ja als 36.
0: No.
2: Però o sigui que no va cap als 36...
0: No, sembla que en té 32.
1: Xica dels tuits, vegues? Xica dels tuits.
2: ara buscarem i ho confirmarem.
1: Perquè, i si fa 3 minuts els joves com Bernal, com a Olmo, Fermín,
3: A això no es pot tocar, collons.
1: Ja, però Bernardo jugarà en lloc de...
0: 31.
1: Gràcies, sí que l'ho estic. 31, ai, 31. Farà minuts a... No?
0: Marc Bernal no se n'anirà.
3: No pot marxar.
0: Bueno, si vol marxar, marxarà ell. No, el Barça se'l queda. Després hi han diversos jugadors...
1: Casador,
0: segur que marxarà.
1: Preu de Casador, per qual vendries
0: tu? Dient, bueno, estan dient que el compren per 20-30.
1: Que com a mínim acceptaran 20.
0: 20-30.
1: Això vol dir que...
0: És un jugador suplent.
2: Si com a mínim acceptaran 20, lo vendran per 15.
1: I dos entrades de Bad Bunny. Dos entrades de Bad Bunny.
2: Sempre anem per baix. No sé com és, lo Barça sempre va per baix.
3: Mentre després lo recompressin per 50.
1: Sí, ja està.
0: Després de xavalets de baix que els emportarà a la pretemporada, que també els li agradarà. Johnny, no sé, hi ha diversos.
1: Vale. Veient el final de temporada que ha fet Ansu Fati.
0: Ansu?
3: Ansu Fati.
2: L'ha fet bona?
1: El final de temporada sí.
2: I és del Barça encara?
1: Sí. Tenia opció de compra, per 11 quilos.
3: I la volen efectuar.
1: Però estan dient que si ara és poc, 11 milions. El Barça està dient que el final de temporada que ha fet...
2: Però Ansu Fati té lloc al Barça actual?
0: No.
2: Ah, doncs així.
1: Doncs la bona pregunta als invitats.
2: Ah, vale.
1: És... Jo, faríeu un moltes gràcies.
0: No, que el contracte era claret. Vull dir, si el Mónaco el vol, paga 11 quilos i 11, ja està.
3: 11 i quilos i llibrem.
0: I que pensa que li pagàvem la meitat de la fitxa al Barça. O sigui, el Mónaco tenia en Sufati i damunt la meitat de la fitxa la paga el Barça.
1: Però els Barça, segons...
0: Allibera un munt de diners de salari i té 11 milions d'un jugador que no el fa...
1: Però està intentant incloure, segons he sentit, que intentaran incloure com una part de futura venta i coses d'aquestes.
0: Això és possible.
1: Ara està intentant negociar, però això estava allargat, però
3: pacà al Mónaco.
0: Però si el Mónaco
1: diu bon
0: 11 quilos i me'l quedo. I ja està. Tot lo de més...
1: I moltes gràcies.
0: I aquí estàs.
1: Sí, no? O quan? No sap greu, però és així mateix.
0: Bueno, era una gran figura i les lesions...
3: La lesió que va tindre, doncs la va marcar.
0: No, la que va tindre i després va recaure i va tindre una altra.
2: Doncs bueno, a vegades lo cos tampoc no acompanya.
1: I el cervell, l'estat anímic també... És
0: el cervell, sobretot. Sobretot el cervell.
1: Que m'ho diguin a mi.
2: Veus, a Calo l'acompanya el cos, però el cervell no l'acaba d'acompanyar.
1: I baix d'este cos supermusculós hi ha una persona supersensible, tio, tu ho saps. Perfecte.
2: Ara, és igual. No la va contar una, però és igual. O la conto.
1: No ho sé, tio.
2: Ara ja has començat.
3: Ja no estem en horari infantil.
1: Molla.
2: No, dic, li volia mollar en algun moment del programa, doncs ja mollaré ara que dic que és sensible i tot això. El diumenge me'l vaig trobar que venia de comunió per la tarda i a tardet. Aquí d'esquena, mira si el conec, que dic, Calo Benimadet.
1: Bueno, estàs limitant-ho bastant.
2: Anava sensible, limitadet i animadet.
1: Super Saiyan de manual, tio. Era una comunió.
2: Però ojo, que jo d'esquena anava a la parella i li vaig dir, sense voler ni res, d'esquena caminant, dic, ui, Calo animadet.
1: Va sentir l'alcohol, d'esquena va sentir l'alcohol. Vale, continuem, vull dir. Tema futbol femení, què?
0: A mi m'agrada, jo vaig a veure partits del Barça femení.
2: Ojo, el Barça femení, ojo,
1: Però creieu que algun dia arribarà...
0: Saps què passa? Que el futbol femení a Espanya està fatal. Llavors, com que està fatal el futbol femení a Espanya, venen a comprar les jugadores del Barça i se'n van a Anglaterra, que hi ha bastant més equips, molta més competició a Anglaterra i França i Alemanya.
1: I Mèxic crec que també invertís bastant en...
0: Mèxic sí, però per anar a Mèxic se ho pensen més. Se queda més per aquí, per Europa. Llavors els paguen molt més sou, perquè el Barça totes són de la cantera, la majoria.
1: Sí.
0: Llavors el sou és limitat. I venen allí, perquè allí, per exemple, el Paris Saint-Germain és el mateix, el jeque este paga. A l'Olímpic de Lyon també ho té una...
1: El City crec que ha guanyat la lliga anglesa també, de dones. Sí, però creieu que algun dia s'ho creuran i realment apostaran i ficaran diners...
0: Aquí a Espanya no.
3: Mentre els altres equips no pugi a l'univers.
1: Aquí està. Però això és
3: una lliga d'un,
2: si fos,
3: bàsicament.
2: Si fos el Madrid femení, igual seria una altra cosa.
0: Però és que el Madrid...
2: Pujaria tot més ràpid.
0: El Madrid femení li fa falta molt per arribar...
2: Ja, però claro, està un altre...
0: No per res, perquè no té cantera, no té res. Ha fet un equip de fitxatges. Fitxar. I
2: el Barça cantera.
0: I a part dels que han ara, se n'aniran Alexia, se'n va al Mapi, sortirà un altre, i sortirà un altre,
2: però
0: i sortirà
2: un altre. Però se'n van bàsicament no per anar a un equip millor, perquè no anirà a un equip millor, se'n van per, bueno, a fer 4 duros.
0: Per millorar elles econòmicament.
1: No, i potser hi ha més competitivitat de les altres lligues.
0: I per competitivitat, claro. Sí, aquí
1: està.
0: Claro, no és el mateix en Anglaterra, i tens l'Arsenal, el Chelsea, el Manchester City, tens allà una sèrie d'equips que hi ha competició aquí, el dia que jugues contra el Madrid, i punto.
2: I ja està.
0: Ja està. Ja està.
1: L'Atlético, de fet, aquí, lo clàssic en les dones sempre és l'Atlético, la final de Copa va ser l'Atlético, tot és, no?
0: Sí. Sí, bueno.
1: Lo clàssic femení, perquè el Madrid va comprar el tacón en aquell i...
0: Sí, és el que parlem. No t'hi fotó.
1: No creu que se ho creguen.
0: Home, ni se ho creu el president.
1: Aquí està, jo dic que ells són els que s'ho han de creure, la Federació Espanyola, igual que en Espanya, per exemple, en Espanya també estan foten guerra a les dones. Que,
3: sí, bueno, no, que bàsicament la base és del Barça també.
1: Però tot i així, no creieu mai. Jo confio que algun dia...
2: L'aixecaran, la Copa.
1: Jo dic que el Barça en futbol té 9 Champions.
0: Claro.
1: En futbol tenen els Champions.
0: Claro.
1: Si el Madrid compta hasta les Young Leagues, la veritat, si compta els Junts, també igual són 11 ja. O com, claro. Que estem a punt d'agafar-los.
0: En tenim 2 o 3 de Young Leagues, eh?
1: Vale. Següent pregunta,
2: eh? Ai, mare.
1: Ter Stegen...
0: Adiós. Ui.
1: Què?
0: Adiós.
1: Però estàs... ja, adiós, no? Que cobra un pastizal i te contenta.
2: Però està cedit, no?
1: Adiós. No, que ja està a Barcelona, està allí.
3: Va cedir el Girona, se va lesionar i va tornar.
0: Ni va jugar.
1: Bueno, un partit.
2: Lo va ser dir i ha tornat des del Barça, vull dir.
1: Se'n recordava del camí, Tito. Se'n recordava del camí i ha tornat. Què farem en esta llosa?
0: No, és de Ter Stegen. Tenim 6 porters ara mateix.
1: No, però
3: lo Chamny que este...
1: Chamny ja està, no? Era un més...
0: No, Chamny se queda.
3: Home, com a segon porter. Home, va salvar la temporada passada, me la va salvar ell, bàsicament.
0: I llavors està el cotxe, està l'astròloga, està lo... Iñaki Peña...
2: Tenen faena, eh?
3: Nostre,
0: sí, sí.
2: La directiva té faena.
1: I el l'Elche també, és veritat?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Estava l'Elche cedit.
0: Sí, sí,
1: farem,
0: sí.
1: Farem?
0: En portes ho tenim, bueno...
1: Perquè damunt és el capità i no, mai, no és de sumar, és d'estos que...
0: Yeah. Ter Stegen ha tingut un problema, que es va lesionar, i ha vingut un porter que està molt bé.
4: Espectacular. És que és una massa.
0: De la Masia.
3: I d'un perico que... No ho païxen.
2: Han parlat poc de l'espanyol,
0: eh? És igual.
2: Haguéssim pogut portar alguna tertúlia de l'espanyol.
1: Per recuar això, eh? Que parlem de...
0: A Manolo.
1: Se queda, Manolo, també. Confieu en que l'Espanyol, mira, parlant d'això, confieu en que l'Espanyol, ara que té un nou propietari, un director esportiu com Déu mana, que ha fitxat a Bonchi...
0: Espero.
3: Hasta que sentirà la paraula Europa. Sentirà Europa per cavall.
1: És increïble, eh? Com pot ser possible? Però com també que 19 jornades seguides sense guanyar i aguantar-te a primera?
0: Ha fet 8 o 9 punts.
1: Ha fet el rècord de...
3: Ha sigut la primera millor volta de tota la història i la pitjor segona de tota la història de tots els clubs m'apareix.
1: Si mai havia passat que un equip perquè està l'Hércules que em portava dissabte m'apareix i ara s'ha quedat en 18 o 19 i quedar-se primera, eh?
3: Sí, sí,
1: el pal,
3: sí.
1: Pilota, el pal. Girona, què, pobrets?
0: Bueno, esperem que torni a pujar, no?
3: Jo espero que sí.
0: L'entrenador de moment ha marxat.
1: Sí.
2: A l'Ajax, no?
1: Me sap greu per este xic, pobre, perquè després de que és mig una llegenda que el va portar a Europa i tot, que el seu final...
3: Però veus, són clubs mitjanament petits,
1: claro.
3: Competeixen a Europa, los foten mig equip i adiós, Madrid.
2: I Guardiola també se n'ha anat, no, del City?
0: Sí.
2: En va?
0: No, s'ha quedat.
1: Directiu.
0: S'ha quedat dins el City.
3: Que diu que són una societat que són 12 equips, no sé què. Sí. 12...
1: El Girona forma part d'un d'ells.
0: Entre ells el Girona.
3: Correcte.
0: El Manchester City controla 10 o 12 equips de tot el món. Tot el món, perquè en té una Nova Zelanda, sí. Penso, Austràlia...
1: No sé què dius, Red Bull City, no sé què City, tots són...
0: El del City, sí. Als Estats Units...
3: El tipus coordinador, pobre, com ho digui.
1: Això és un altre també.
3: A voltar i a cobrar.
1: No. I fumar puros i jugar al golf, que no li vola. Que això també és un altre. Lo sabia despedir a la gent com Déu mana.
0: Claro.
3: Correcte.
1: És o no? Quin sí. Espectacle van muntar allí per a Guardiola. Va vindre el bàsquet, com si diu, sí. lo negre, que era negre metalitzat.
0: Del bàsquet negre, no sé sí. Què deu ser. No sé què deu ser. Del bàsquet i negre.
1: Sí, home, que va fer un vídeo.
2: T'haurem de censurar para, aquestes coses, home.
1: El negre metalitzat, no, és un insult això. Jordan, Michael Jordan, li va fer un vídeo allí, va agafant gent.
2: Ara com ho tallem, això?
1: I no, no ho tallem.
2: No, com ho hem de tallar? Negre, com ho hem de tallar?
1: Negre metalitzat. És,
2: ja hem fet tard, si volem parar.
1: És una tonalitat, és blanc nuclear, negre metalitzat.
2: Vale.
1: Blau cel.
2: Ja està dit, ja està dit.
1: Ja està. I doncs Calu del Vall és responsable de les paraules que diu, de la Caro és lliure de qualsevol culpa. Vale, això és una despedida com de humana.
3: La veritat que sí.
1: I no el que li van fer altres a Alexia, que la van fotre allà al Solano. Va. A Forense com el sol, com que ja és un bombonet.
0: I a Messi?
1: I a Messi, què?
0: Què?
1: Era Covid, eren jovens.
0: Sí, sí.
1: No sabia el que feia, però què? No es mereix ja.
0: Home, espero que li faiguen, espero. Estem esperant tothom.
1: Li han donat abans un príncep d'Astúries, una princesa d'Astúries, que l'altre l'hem fet una despedida com Déu mana, bueno, una llegenda.
0: Encara està jugant.
1: Ja, però d'això és... Però em fot enveja.
2: M'apareix que està que no se n'anirà a la porta, no tornarà.
0: Per aquí.
2: No? I amb el rotllo, no la porta...
1: No sé.
2: Messi.
0: Bueno, tampoc, no... No serà això. Jo em penso que quan s'acabi el camp i tot això, que ell se retire... Ell se vindrà a viure a Barcelona, eh? Sempre
1: sí,
0: ho va dir.
1: A Cornellà.
0: No, Castelldefels.
1: Estem en piquis miquis. Mires el mapa i no m'ha d'un dit. Si tu digues així, el mapa...
0: Va dir la casa Castelldefels.
1: I a comprar-lo a Cornellà.
0: Això sí.
1: Correcte, correcte.
0: Això sí.
2: Ara tots compren equipets, no?
0: Sí, diuen que Jordi Alba té l'Hospitalet. Va comprar l'Hospitalet.
2: I Sergio Ramos vol comprar el Sevilla, però no sé si ho aconseguirà al final, perquè...
1: Ha hagut
0: una cosa... És que el Sevilla no és el Cornellà.
2: Ja, ja.
1: I Sergio Ramos no és Messi.
2: Però sempre vols la notícia, ja. Que si estan negociant, que si avant, que si atràs, sí, eh? No sé. Ho compres o no compres?
3: Una part del deute, no?
1: No ho sé. Igual ell se pensa que juguen a bàsquet, al Sevilla, ell no sap res.
0: Ell o pensa que...
1: Sí, pensa que és superjustet, pobret.
3: Després de la rebuda que va tindre quan va tornar, que lo xulaven, que encara vol invertir.
1: Respeta, respeta l'escudo, no sé què dius. Pobret. Pues bueno, va, Tito, anem a fer l'última.
2: L'última, ja?
1: L'última, no?
2: Va, l'última i... I què farem més?
1: Després,
2: no ho portes apuntat en este paper, Ec,
1: sí.
2: Saps què pareixes?
1: Què?
2: Me recordes a Pablo Motos, a l'Hormiguero, que sempre va en el paper i en el boli, Ec, d'allòs de l'any de fa 30 anys atrás. Em vas en el paper i en el boli, Ec. Ordenador, en la taula... Do... Actualitzat, actualitzat.
1: Sí, no. La última pregunta és... La última pregunta és...
0: En lo que li pagues al becari...
2: Ec, però mireu-lo, eh? Avui va en el paper ben escrit que sí. Moltes vegades ha vingut en el paper en trossos, ha pegat en celo...
1: No, no, no. Això és una llegenda urbana que corre per esta ràdio... Però jo sempre he vingut superpreparat des de casa, Tito.
2: Nova temporada ho aconseguiré. Nova temporada ho aconseguiré. Que tingués un guió en ordenador.
1: M'aprofitem per a fer una reclamació a l'Ajuntament, si vols ficar unes tablets personalitzades, un sou, una xica de los tuits...
2: Va, va, a veure l'última, deixa-ho,
1: deixa-ho. L'última no, l'última ja és... Hasta quan creieu que es pot exprimir la vaca de tants de partits, tantes competicions? Quan creus que els jugadors diran prou? Perquè
0: jo penso que no falta molt per
1: no,
0: això.
1: Perquè és que ara ja la lliga comença abans de que s'acabi el mundial, que si ha arribat jugadors això, hasta quan creu que se pot arribar a exprimir aquesta?
3: Bon, no tinc idea,
1: no tinc idea.
3: S'han cremat tots,
1: però és que de moment els jugadors no diuen ningú, eh? Tots són...
0: Home, jo, tenen un sindicat, eh?
1: Sí, eh?
0: Els jugadors han de dir, però
1: l'AFA no,
0: l'AFA
1: no, AFA és aficionados del futbol argentino, i l'AFA. És veritat,
0: m'ho invento. Associació de futbolistes, no sé.
1: L'AFA, Associació de Futbolistes Espanyoles.
0: Pues allà, estos són els que han de parlar.
1: Lo...
0: Que pan això estan. Yeah. Roba, no ho sé.
1: Però
0: el mateix si... futbolista, és que man. Quan no poden, no poden.
1: Yeah.
0: El que passa és que los que paguen són els clubs, ells se lesionen, i llavors el club és el que ha d'anar pagant.
1: I les seleccions, abans hi havia un munt d'amistosos, ara tot la com si va aquella competició de seleccions,
0: les Lligues Nacions,
1: sí, Nacions League, tot, no hi ha cap partit amistós, no, tot és competició i
0: això sobra.
1: Jo dic, no sé, igual diuen ells, però no haurien de ficar la lliga de 18 equips.
0: Jo em penso que el que haurien de fer és que si un jugador no vol anar a la selecció, que no vagi, perquè ara estan obligats. Aquí a Espanya,
1: sí,
0: obligats. Eh? Llavors, jo em penso que si un jugador diu, jo no vull anar, estic cansat, el que sigui, no vull anar, o perquè no vull anar.
1: No, perquè no vull anar.
2: Que puguen decidir, no, una miqueta, claro, no estic bé físicament, preferixo no.
0: Ells no poden decidir.
3: En el seu dia penso que... O l'he pres el que dic que no vull anar.
1: Anar a parlar en aragonès, sí, bueno... Van arribar a un acord.
0: Ell va dir que no, però si Luis Aragonés lo convoca i no va, sanció.
2: És que, claro, ara
0: sanció
2: estan
0: obligats.
3: Sanció
0: de no jugar.
3: Sí, poden retirar la fitxa federativa.
0: Claro.
2: No, ara estan obligats, no escolten el metge del seu equip, lo fan allí per a que fer-li les proves com si no me'n fio. Home, doncs sí. no cal tant. Si no està preparat, no es troba per anar, doncs no, un altre.
1: Pues bé, que hasta aquí arribaria la secció de Calo i volia saber una miqueta la vostra informació. Bé o no?
4: Bé, molt bé.
2: Has fet la tertulieta, molt bé.
4: Has vingut de l'ec, jo super preparat.
2: No, avui, se nota que és lo teu, tot això, estàs disfrutant avui.
4: M'encanta, m'encanta el Barça.
1: Va, vos toca contar anècdotes. De moments del futbol, de quan vam anar a aquell camp, de quan vam anar a la final de... De quan...
2: Jo en tinc una, va, començo jo trencant el gel.
1: Sí, una.
2: Mentre estan la pensen.
1: Vinga, va.
2: Jo te'n contaré una, en Juan Enrique, que abans l'hem nombrat. Juan Enrique, que no està entrenatros, president de la penya. A mi en recordo una, no sé si va ser la Champions del 2005, era?
1: No, sí, és.
2: La del 2006, allí a Roquetes, a l'Hort de Cruells, que van fer la pantalla, la celebració, bueno, allò va ser... La gran pantalla, la gran pipa, la gran...
4: I entre
2: testa,
4: setmana, el que era abans.
2: I me'n recordo. I ojo que no estàs, és tu també per allà. No sé si no et veig per allà també.
4: Flotant estava.
2: Aginollats, al mig del carrer Major de la Raval de Cristo, i jo, Juan Enrique, m'apareix que estaves tu, no sé què estava més, cantant un cop de fos, la gran pipa allà en terra, després de la celebració i no sé quina hora. Un cop de fals allí, saps? Fotent una celebració. Hòstia, Juan Enrique.
4: Salàvem també.
2: Hòstia, quins records, Era bo, era bo. Parlar de futbol en ell era terrible, Era terrible.
0: De futbol i de...
2: De futbol i de política i de la Raval de Cristo i Catalunya i ui, tot això. A veure, anècdotes, va, ara que vos he deixat una miqueta d'idea.
1: No sé. No, anat a finals.
0: Home, jo vaig anar a una final de Champions i va ser espectacular, perquè la vam guanyar damunt. Vam anar a Roma i va ser espectacular. En les penyes, dos autocars, dalt del barco, el Grimaldi, cap allà, crucero.
2: No es va banyar ningú a la font?
0: A la font se van banyar tots els que van voler. A les 12 de la nit els van poder tocar.
2: No els podien a caçar. L'altre dia vaig veure un que es tirava la font i la caçava la policia. Aquell dia no sé si els van a caçar.
0: No.
1: Encara està.
0: I molt bé, vull dir, vam anar a Roma i de moment van guanyar el Manchester. Perfecte. I les que han fet a Roquetes, pues, tothom diu que molt bé. Les pantalles que fem allà a l'Hort de Cruells.
4: Espectacular.
1: Jo tinc una anècdota de la semifinal contra el Chelsea, que guanyàvem 2-0, mos marquen ells abans de la primera part, que s'acaba la primera part 2-1,
4: sí.
1: A la segona part xuta Messi el pal, a l'arguero, estàvem jo i Albertini allí al Camp Nou, los dos mano a mano, pup, a l'última hora empata Ferran Torres, cabron, no, era Fernando Torres,
4: Fernando
1: el Niño, i llavors es buida al Camp Nou, i estan los del Chelsea allà dalt,
2: sí.
1: Jo i Albertini...
2: De cara d'ells.
1: De cara d'ells, fotem un calvo de manual, fotem un calvo, vinga, va, pa, vols ficar allí, calvo, pegam-nos sobre el cul, vale, arribem a Tortura, a la Ravaleta, mos gitem, ens ho demanem a Aixeco, pa, missatge d'una amiga de la dona. Tu ahir la nit aquí li ensenyaves el cul.
2: Ja havia sortit de tot el diari.
1: Resulta que allí havia un de Tortosa treballat d'estos que van en l'opeto, que coneixia a l'amiga de la dona, que jo sabia que era... Com pot ser possible que faci un calvo dins del Camp Nou buit i me coneguen i se n'enteri? Increïblement.
2: Ara quan parlaves del Chelsea, pensava que anaves a dir la semifinal de Champions.
1: Esta?
2: De l'últim...
4: La de l'Inistafa.
2: No, que aquell no estava, el que has nombrat encara, que no estava.
1: Jo.
2: I l'Inistafa, que va fotre el gol aquell, sí, de fora de l'àrea. Aquella semifinal. Tu te'n recordes, el de Juanito? No. Quan va marcar el gol, jo potser és... el moment de més eufòria al Barça que recordo,
1: Jo,
2: lo gol aquell, allò es va ser.
1: El que està clar que és la vegada que he vist trencar més gots per segon dins d'un bar.
2: Allò es va ser molt fort, Allò es va ser increïble.
4: Increïble. Espectacular. Espectacular.
3: Pues jo el record que tinc d'una final va ser que vam anar l'any 2011 a Wembley, I clar, el Prado de los avions se mos disparava. I vam agarrar 5, entre ells Bruno, Ramon Audí, Álvaro, Manolo, el jante de Pasqual, i jo. Se mos va ocorrir la magnífica idea d'agarrar el cotxe en el món, a Londres, a veure el final.
0: Chino-chano.
3: Sí, Chino-chano. És un moment espectacular. Lo viatge, el que vam xalar, allí, l'ambient que hi ha, la de les penyes i tot, i després dins del camp era a la Ceres, ja el vam tornar a guanyar al Manchester, 3-1.
0: Sí, sí.
3: En gols de Messi, Villa...
0: Festival.
3: I Pedro, potser.
0: Festival.
3: Correcte.
1: Pedro, Messi, Villa.
3: Sí, sí. I després s'acaba el partit, agafa el cotxe i per avall. Però és igual, eh?
2: En Pomau.
3: No mos ho trobaran de damunt, això.
2: Chino-chano, poquet a poquet.
1: Un viatge de... Quantes hores estem parlant?
3: No ho sé, vam marxar el divendres a les 8 del matí de Roquetes i vam tornar el diumenge a les 7 de la tarda.
0: Es va jugant dissabte.
3: Sí.
2: Va ser intens. Vam fer hores aquí.
3: Un record que, mira, encara se'n fica la pella que lliga.
1: Començo a trobar malament només de pensar-ho.
0: Viure una final de Champions al camp és impressionant. I si la guanyes ja és l'hòstia. Ja és l'hòstia.
2: Què diries? Què és més, final de Champions? Bueno, què és més final de Champions, però un Barça-Madrid també.
0: Home,
2: també és elitar.
0: Un Barça-Madrid, sí, tela.
2: També és una altra cosa.
0: Este últim que vaig estar al... El Camp Nou va ser guapo, guapo.
1: El 2-0.
0: Guanyar la Lliga i en ells... Yeah. Home, no va ser tan guapo perquè veig que va anar a afluixar.
1: Sí.
0: Van fotre el 2-0 i van dir no fessin mal.
1: Per culpa del Mundial.
0: No fessin
1: mal. Per culpa del Mundial. Correcte. Mira Pedri. Ai, Pedri, sí. Fermín, pobret. Sí. Què veus?
0: Guanyar el Madrid és important i xales molt.
1: Increïble. Jo m'he anat a un Barça-Madrid i vam empatar dos. Aquell any vaig anar Barça-Espanyol 2-2. Barça-Madrid, 2-2.
0: Per això no penses.
1: Ja està.
2: Per això tens l'entrada una miqueta limitada, saps?
1: Eren de Copa i van passar les dues eliminatòries. El 2-2 del Madrid vaig patir a tope, que havien guanyat allí 2-1. I 1-2, vull dir, i si me'n feien el tercer, a la carrer.
2: El que no hem parlat és del preu de les entrades, eh? Se'n van de la bola, m'apareix el tema de les entrades. Perquè ara que un dia amb el Barça-Madrid, jo recordo, no ho sé, abans quan, jo hi he anat, i pagava pues, uns 80 o 90 euros al gol.
0: 100,
2: ara segur 100, que 80 o 90 euros no vas a cap puesto un Barça-Madrid.
0: No, un gol, se'n va als 200.
2: Compte?
0: Un gol.
2: Pujar a doble.
1: Joder. Motiu de més per a fer-se soci de la penya Montcaro.
2: Sí. I alguna entradeta et pot tocar.
1: Alguna sí. Sempre et donen facilitat.
0: Sí, sí.
1: Te aconsegueixen l'autobús...
2: A vegades tens algun llag al costat, però poques vegades, si et toca mala sort.
1: Voleu, ara vos cantaré la cançó aquesta que tinc jo.
3: Ai, mare.
1: És una versió...
2: Versionada per tu?
1: De Calú, del dia del partit.
2: A veure,
1: vale?
2: Fem silenci, va. Vale.
1: Un dia de partit a la IFE vaig anar... En vores de paurs me vaig emocionar, la gent ja tremolava, no em preguntis per què, merda que ve Calú, avui no dormiré.
2: Bona.
1: La gent, quan els cantes, saben que no dormiran. Per això només m'hi deixa una de dia, ja, no?
2: Quan senten esta cançó de fondo, ja... No, ja ve, ja ve, hasta aquí.
1: La gent ja tremola.
0: Quan senten pipiripipiripipiripipiripipiripi.
3: D'anar de rai, el problema és la torre. La gent vol dormir.
1: La pesadell es va inversament proporcional per lo rato que fa que estem junts. Però bueno, últimament bé.
0: Bé.
1: De més parlo.
2: De tornada, com ja es fa més gran, ja no aguanta tantes hores, lo tipo. I de tornada ja va més calladet.
1: Aquí és una altra, però se xala un munt. La veritat és que és una gran experiència anar un dia, una tarda, una nit. T'agafes la motxileta, els teus bocadillets...
2: Els teus potets, fesquets...
1: Dos o tres nestis, i vinga, va, ja al Camp Nou.
0: I una tònica.
1: En tota la gent del Barça.
0: Sí.
1: Tots del Barça, és que hi ha gent que probablement al carrer ni les saludaries, però si la veus en samarreta del Barça, és un germà. És veritat, no, i diran, va, és així mateix, som així.
3: Té cau pell, llavors.
1: Sí, no, és que ja estic capitant-lo la boda, perquè jo sé què, faràs de padrí, ja, campió.
2: Ja, família.
1: És així.
2: Abracemos.
1: I si no fos perquè van a samarreta del Barça, passaria pel costat, igual les acompanyaries, però si van a samarreta del Barça, ja és, som així. És un sentiment.
0: És un sentiment.
1: Sempre. És una passada.
2: Calú.
1: Què?
2: Què?
1: Fem la rondeta flaix?
2: Home, hem anat una miqueta així desordenats avui,
1: sí,
2: però...
1: Tira.
2: Bueno, no desordenats, no, hem fet un ordre diferent.
1: Un ordre diferent?
2: Ara mos toca la
1: rondeta. No, però fiquem una cançoneta, tito.
2: Jo hi fico una cançoneta?
1: Sí.
2: Però la tinc preparada, eh? Ja sí? L'he buscat perquè dic... Vaig a ficar un temazo.
4: Vinga, a veure si t'agrada. Tema Glen català.
2: Bueno, tema Raquen. Tema Raquen, com diuen.
4: Va, Tito, quina...
2: A veure si t'agrada, eh?
4: Vinga, va, fot-li.
2: Vinga, va.

0: petita.
1: A mi mola moltíssim,
2: La xutxa.
1: A mi mola moltíssim,
3: Què?
1: I això és la música que fico, per als vells i tot això, per a la gent.
3: Però, si no l'havia sentit mai, però...
1: Tots allí,
3: me mola. Me mola, i ara més que l'estiu, que ho balles tot, Te fiquen, la del Benau, el tiburón, i a ballar, reventar cintura, reventar cadera.
1: Te'n vas content i estàs animat, ho balles tot,
2: Lo que sigue.
3: Tito.
1: Què? Tirem a la
3: Ronda Fly.
0: M'encanta aquesta sorolleta.
1: Bueno, al final mos patrocinarà l'estrella.
3: L'estrella, no?
1: L'estrelleta.
3: L'estrella. No, jo sé si heu sentit mai el programa, no ho escoltem mai.
1: Siguem sincers, no?
3: Sí, sí, és la resposta habitual. Però la Ronda Flash és una sèrie, una bateria de preguntes, de 10 preguntes, resposta ràpida.
2: Bateria, bateria curta.
3: Bateria de preguntes.
4: Pels dos?
3: Pels dos. Farem una cosa.
2: Una cada un.
3: No. Contesta Alberto, Ramon. A la segona pregunta, Ramon, Alberto. A la tercera, vale?
2: Vale.
3: Superfàcil, sou dos.
4: Va.
3: Començarem. Què sou més, de parella o amiguetes vàries?
4: Amiguetes vàries.
2: Parella.
3: Molt bé. Què sou més, de tardeo, matiner o començat divendres i acabat diumenge?
2: Jo tardeo.
4: Jo també començo en tardeo, però se pot fer matiner.
2: I acabo en diumenge.
3: Molt bé. Mama o papa?
4: Papa.
2: Mama.
3: Molt bé. Què sou més, de xupitets o anar a pelotazo?
2: Pelotazo.
3: Clinc, clinc. Los dos, pots dir els dos.
1: Ramon ha sigut molt bo, però pelotazo. No mos enganyéssim.
3: Per davant o per detrás?
2: Nos coneixem.
3: Per davant o per detrás?
1: Ja comencen, ja.
4: Si comença per davant, s'acaba per ser poc.
3: Depèn de la nit.
2: Per davant.
3: Per davant.
2: Sempre de cara.
3: Pecat o vici preferit?
2: La cervesa.
3: Sí. La cervesa i el tabaco estem patint. Molt bé. A qui o què odies?
4: Els polítics.
3: Ramon?
2: Els que no diuen la veritat. Mare. Els que t'intenten enganyar.
1: Mira tu, jo pensava...
2: fariseus.
1: Jo pensava que diria fariseus. A Madrid o...
2: No, bueno, els fariseus.
3: Fariseus.
2: Sí. Sí.
3: Sempre
2: sí,
3: tens algo.
1: Jo m'he quedat amb més, saps?
3: Amor,
1: i quan s'acaba el programa ho buscaré.
3: Amor, o, amor secret o amor platònic, aquella que dius una Esperança Aguirre, una Cospedal,
1: aquelles
3: una
1: que tenies,
3: Ayuso.
1: Aquelles que tenies la foto a la carpeta, el pòster a l'habitació.
3: Un Pedro Sánchez.
2: Jo la Marta Sánchez.
3: La Marta Sánchez.
1: Ah, amigo.
3: Que anaven fascistes. Tio, és que
4: no
3: han llegut tant.
4: No em visualitzo cap ara.
1: Ves i compta-ho.
2: Llavors no era fascista.
3: Abans no. Se la va cantar als militars.
1: L'altre dia, l'altre dia va anar a l'Hormiguero també esta setmana.
2: Sí.
1: Va anar a l'Hormiguero i esta dona dic, pues jo estic igual que fa 20 anys, que dic, sí, però... igual. Ah, li mires els braços i dius no. Sí, té l'edat, té l'edat.
3: Té el pavó.
2: Tu has preguntat això de fa moltíssims anys.
3: Alberto,
2: i ara mateix no en tinc.
3: Qui era, no sé quin has dit. No n'hi ha cap de mort.
4: N'hi ha hagut tantes que no em visualitzo cap. Ara mateix.
3: Direm Esperança Aguirre. Sí.
4: Quan arribo a casa miro el carpet en truco.
3: Quin espai gaudir ets tu, que diran. Vale. Què has fet que no faries mai més?
4: Buf.
3: Anar a la final de la Champions en cotxe? O...
4: No res. Ho tornaria a fer tot el mateix.
1: A vegades te'n passen.
2: A mi no em pena res.
4: No m'arrepentixo.
1: A vegades te'n passen pel camp, però dius... Ho dic.
3: No, però són d'estos matxos alfa. Ne queden pocs. Aquí en som tres, però ne queden molt poquets.
1: No, me n'arrepentixo.
2: No, és veritat, no.
3: I última, Ramon. Si poguessis fer desaparèixer algo o algú d'este món, que dius... Bon bollaix, jo de cop.
2: Algo.
3: Algo o algú.
2: No ho sé. Acabo.
3: No.
1: Algun equip.
3: Fica el pam, pam, pam, pam.
1: No. Mira que jo em pensava, estava convençut que anava a dir l'Espanyol.
3: No. Jo pensava que el programa acabaria bé, però la teva que li ha Ramon, l'última pregunta.
2: Ja no vull que desaparegui ningú, ni cap equip, ni res. No.
1: Tots fan
2: jo
1: falta.
2: Jo soc del Barça,
3: ni Harry Potter.
2: I els demés que s'espalten.
1: Tots fan falta per la diversió al final.
2: No, no, no, que jo soc del Barça.
3: Ni Harry Potter.
2: No soc contra anti-res.
3: Ni Netanyahu, ni Harry Putin.
2: Harry Putin. Home, Netanyahu, ojalà.
3: Veus? Veus este com este algun sí. d'estos?
2: No, ojalà. Este sí. Home, este sí.
3: Netanyahu.
2: Este no t'hi perdó de Déu. Molt jueu, molt jueu, però no t'hi perdó de
4: Déu. Algo o algú? Algo que fos l'enveja, que molt fos tenint dos o l'altre, que aparegués, i algú, pues, el senyor Donald Trump.
3: Molt bé, home, taronja.
1: Que n'ha dit dos, eh?
3: Toma. Algo o l'envidia? La envidia. Jo que tinc un munt, Albert.
4: De mi? De mi?
3: Sí,
4: de
3: mi? Estos 40 anys que tens molt ben portats.
4: Sí, que 40.
3: Vols molt bé, l'han superat. 40. 40 els dos sou de la mateixa quinta? Sí. Molt bé. Felicitats, molt bé. Han contestat molt bé.
1: Sí, sí. Play català,
3: Pim, espectacular, espectacular. Pues bueno, hasta aquí ha arribat el programeta.
2: Molt bé.
3: L'heu xalat?
2: Bé, molt bé.
4: Me us han passat molt bé.
3: Sí o no?
4: Sí.
3: ¿Vos podríeu recordar el pròxim evento que teniu este de
2: Pinyol? Jo espero parlar de la penya, però veig que n'han parlat poc.
3: Sí o no?
2: No és suficient, no és suficient. Sí, suficient. No, a veure. El pròxim evento ja són festes. Bueno, no, demà.
3: Demà?
2: Que demà fem la presentació d'Espubilles.
3: I de Espubilles i de...
2: I després ja venen festes.
1: Hi haurà teca i tot això.
2: Sí, hi haurà un berenarillo.
1: La gent li agrada saber-ho, això, saps?
2: Sí, hi ha berenarillo, però... Hasta que s'acabe.
3: Hasta que s'acabe.
1: No ho diguéssim molt fora, a veure si també fem cul.
4: Hasta fin d'existència.
2: Hasta fin d'existència.
3: Primer s'ha de posar la presentació i tot, eh? No, berena i bona nena.
1: I s'han de fer socis. Que sopar el 17 euros només, xec, socis.
2: I recordar lo del Guinyot, que enguany canvia, que és dissabte, que les inscripcions les farem allí, que no cal que vagin a cap puesto, que les farem allí quan arribin, i ja està, que els socis pagaran 5 euros i els no socis 10 euros per jugar al Guinyot. Que els premis són com sempre, un trofeu i pernil el primer, trofeu i espaleta el segon, trofeu i chorizo gordo. Al tercer.
3: Ja, quan i dius chorizo, no és zapatero, no? Quan dius chorizo.
2: I quarts, trofeu i un fuet.
3: Un fuet.
4: Quan ha dit chorizo t'ha mirat a tu.
3: Ja ho sé. Ramon, xec. No sé que m'estimaves. Perfecte.
1: I recordem que sis...
2: No, i hi haurà regals per tothom.
3: Vale.
2: Vull dir, després, algo senzillet, però que tothom se'n portarà algo.
3: Pintacular.
2: Com sempre.
1: I si es volen fer...
2: I després, berenarillo. També,
1: i si es volen fer socis, que vagin en busca de Ramon...
2: De qualsevol de la penya.
1: O de qui sigui.
3: A la Lira
4: o al bar de la plaça.
2: Al bar de la plaça. Molt bé.
3: Que allà hi ha un full d'inscripció i tot el rotllo, no, important, no, ficar número de compte...
1: Ficar-lo bé, que després està en el retorn...
3: Ahí està, està,
4: correcte,
3: està. M'encanta. Vos ho heu passat bé o no?
2: Sí.
4: La veritat que sí.
3: Bé.
1: Normalment sempre diuen sí, tornaria, molt bé, la veritat...
3: Ja, però després de que m'ho di a mi...
1: Jo trobo que ho diuen en sèrio.
3: Jo també. Sí. Jo m'ho he passat viva.
4: Sí, jo sí, sí.
3: M'encanta. Dos llegendes, eh? Sí. Té dos tres roquetes. És veritat o no?
1: Sí, sí.
3: Cago en Déu. Fos bé... Què?
2: Dime.
3: No res, agraïm-vos la vostra presència. Sigut un
1: plaer. S'agraeix la camiseta, que no ho dic, sí. No? Dona gràcies la camiseta, però, que t'han regalat.
3: És que jo no vull dir-ho perquè no sé si la tinc que tornar. Ara,
2: 25 euros. Foto.
1: Ara que ja l'has portat un ratet i ja has fet una miqueta d'oloreta corporal.
4: Quan s'apagui el micro, la rentes i me lo tornes.
3: Allà pegar les moves feromones. Això és un imant de xotxeres. No es pot dir això.
2: 25 euros.
3: 25 euros per portar-la, gràcies.
1: A la pròxima quota ho haurà sumat.
3: 25 euros, algú m'ha comprat la samarreta,
0: barata és, eh? Barata,
3: superfresqueta, superguapa, en l'escut de la cabra.
1: Ja, mos farem la fotet, després mos farem la camiseta
3: que
1: i ho ensenyarem.
3: Que es xalarà.
1: Lo guapa que és.
3: I no res, per lo de després, agrair als oients que mos demanen cançons.
1: Sí, i que mos escolten, que i encara mos escolten, eh?
3: N'hi ha que tenim haters que mos insulten.
1: Però, la gent famosa, ja ho saps, que hem de tindre de tot. Hem de tindre gent que et felicita, hem de tindre gent que...
3: Si manés Alberto, no n'hi haurien d'estos, ja que aquell se cargaria la gent que t'enveja.
1: Però d'això, tots mos felicitaria, eh?
3: I no res.
1: Recordem, va, nosaltres també ens podem seguir tot això.
3: Recordar els nostres companys que venien al programa, que poden tornar.
1: Ah, bueno, sí, els podem saludar. Sí. Ja ni els hem nombrat, no els hem nombrat
3: per res. Com seria aquell que era així més calvo?
1: Home, és que no me'n recordo que fa tant de temps.
3: Que va tindre una xiqueta,
1: Però faries això ja.
2: Pau.
1: Ah, sí, Pau, sí, esa roqueta, sí.
3: L'altre que estava al teu puesto, que feia la feina que tu fas ara.
1: La feina que faig jo ara aquí, com seria?
3: Iepa!
1: A quin nat abandona el barco tots, eh?
3: Però hi ha una que no pot vindre perquè és autònoma, o no, tontònoma.
1: Bueno, jo també soc autònoma i...
3: Ara està en divendres a full de banda.
1: Avui mos ha abandonat, ja està.
3: Ara anem a veure que els nostres invitats diuen que volen pagar un clinc-clinc a la piscina.
1: Ah, sí? Doncs ja, anirem aquí.
3: No els podem dir que no, tita. I recordar...
1: Redes socials, a Instagram, a Facebook, que mos seguis, que mos envien... Ara sempre ho diu Nati, però avui ho diré jo. Envieu-mos alguna coseta, envieu-mos alguna coseta.
3: Que ja veieu que si...
1: A Nati, com ho diu, sempre emprenyada.
3: Però no em surt este ton, a mi. Soc més huevor, jo soc més...
1: Que mos envien, igual que avui mos han dit una cançó, una petició, pues que mos envien... Cançons per ficar, algun tema per a parlar, alguna cosa per a fer així de delicada, el que sigui.
3: Que sigui, Tito.
1: Nosaltres farem el que diguem.
3: Recordar que tenen tots els programes penjats a antenacaro.cat.
1: Puntcat, tots penjats allí, que Paco fa la faianeta, super.
3: Guió baix a fer punyetes.
1: A fer punyetes. I els horaris, recordem?
3: Horaris, tots els divendres a les 11 de la nit, per als de l'informe PISA, a les 23:00. Dissabtes a les 15, diumenge a les 12 i dimarts, per a quan arribes de festa al dilluns, a les 7 del matí, a fer punyetes per dormir.
1: Si tenen d'horaris, no tenen excusa, no tenen excusa per escoltar-nos, eh?
3: Però després, Tito...
1: On anem, ja?
3: Dir que potser...
1: Ai, mare, què mos vols
3: dir? El programa següent serà l'últim de la temporada, Tito.
1: L'últim ja?
3: L'últim ja. Perquè, segons el contracte...
1: Perquè ja no aguantem l'últim.
3: No, segons el contracte hem d'acabar abans que comencen festes roquetes, que s'acaba el pressupost, no ens podem pagar...
1: Bueno, però és que dos persones també crema una miqueta i ja estem una miqueta... Necessitem vacació. Renovar idees.
3: Jo entrava a l'apartat d'animal de companyia, però sí, Tito, si tu em comptes com a persona, doncs som tu jo, dos persones.
1: Bueno, a rateig sí.
3: M'encanta.
1: A rateig. No, quan te vaig veure el diumenge passat... No, allí no ho sé si era persona o era animalet, però
3: era car de correccional, era.
1: Aquí ho podem dir, no? El pròxim programa podem tirar algo. Potser algo en directe.
3: Hi haurà sorpreses.
1: Igual mos arriesguem a fer-lo així.
3: En directe s'està parlant de fer un directe, si tot va sobre el previst.
1: Però un directe o en el carrer?
3: Un directe, no ho sé, Tito. No ho sé, igual jo...
1: El de Nati, farem un directe al de Nati.
3: Doncs ballem
1: farem un directe al de Nati.
3: Jo si hi ha la piscina, hi ha un clinc-clinc, jo, Tito, faig el que compro.
1: Dins la piscina, eh? Podem fer allí el programa? Dins la piscina, portem les càmeres. Paco?
3: Jo estic nedant, Tito.
1: No, ja et veig. Paco, segur que porta les càmeres, ho munta tot allí perquè fessem el directe al de Nati, al mar de la piscina.
3: Si és que siguen submergibles les càmeres, Paco, te les jugaràs, creu-me. Que siguen water resist, creu-me, que siguen water resist.
1: Pues jo no sé tu, però a mi m'he obert la llumeta i ho veig, eh?
3: No. Jo m'estic visualitzant.
1: Jo demà parlo amb Paco i això es fa, eh?
3: Ja se m'està ficant la pell. Paco, el dissabte. Busca'l.
1: Paco, en dissabte, en diumenge, en festa, en Sant Joan, en el dia que vulguis, Paco.
3: No.
1: Dorm aquí baix de la taula, és això, esta, Paco.
3: Tito, ho deixem aquí o què?
1: Sí, deixem-ho. Ja n'hem fet prou, avui.
3: M'encanta.
1: Ja n'hem dit prou. De coses, de disbarats, de tonteries, de gràcies.
3: Jo, ja sé.
1: De tot.
3: Tito, t'estimo.
1: Jo també. Ara t'abraçaria, però sí, tenim el vidre este al mig.
3: No em subestimarà, que em
1: pot fer. Una abraçada i una besada ben forta.
3: Te foto un doble tirabuso aquí, però em caig en si.
1: No. Bueno, família, ho deixem aquí. Bon anem, moltes gràcies als convidats per haver vingut.
3: No, aplaudir-los, aplaudir-los. Tornarem al pròxim triplet, tornem. Espera que no t'has de ser molt. L'any que ve en mou, fem el triplet.
2: L'any que ve, si fem triplet, tornem, segur.
1: Pues bueno, lo dit, família.
3: Copa i pastes.
1: Lo dit, molt anem. Moltes gràcies a tothom per escoltar-nos, per estar aquí, que gràcies a vosaltres continuem aquí. Jo, Calul, qui sigui, tots aquí...
3: La xica de los
1: tuits. Aguantant, la xica dels informatius.
3: La xica de los tuits.
1: I bueno, recordar a la gent que es portin bé, que és fin de setmana... que no faig molt de mal. i sobretot que...
3: Com...

0: tots els divendres a les 11 de la nit. Toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre feu el vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.
4: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dimarts 9 de juny, festa de gestió ambiental Eco Roquetes. Exposicions, tallers d'energia, inflables i molt més per a totes les edats. De 9 a 12 i mitja del migdia i de 4 a 7 i mitja de la tarda. Dissabte 13, festa urbanització Els Pilans 2026. Amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la festa urbanització Els Pilans 2026 amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 PM i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà també una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà de fet l'acte principal, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat. De fet, diversos carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc han quedat completament tallats i també tindran restriccions d'accés. A banda, també a Montserrat, l'accés al recinte també quedarà limitat a les persones que disposin d'una reserva prèvia o bé d'acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de Protecció Civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania i també s'han desplegat 6.000 agents de Mossos per tal de garantir la seguretat de l'acte. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb la visita del Papa Lleó XIV i també l'inici de l'ESPAU. De fet, ja tallen el lateral de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, tot i que les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan les proves d'accés a la universitat. Unes proves que han començat a les 9 del matí, que veuen examinar 45.000 alumnes i amb la novetat d'una prova pilot per tal de detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. Anem ara fins a Mataró, on alguns dels alumnes s'examinen al Tecnocampus. Ens amplia aquesta informació la Clara Sánchez de Mataró Ràdio.
2: Més de 2.000 alumnes s'examinen aquest matí al Maresme en algun dels tribunals que hi ha repartits per la comarca. A primera hora l'alumnat esperava el Tecnocampus, un dels centres d'examen a Mataró, amb nervis i confiança per entrar a la primera prova, la de Llengua i Literatura Castellana.
3: Doncs estic molt nerviosa, però també estic bastant segura de mi mateixa perquè m'he estat preparant des de primer de batxillerat.
4: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
5: Jo vull estudiar Enginyeria Aeroespacial a Castelldefels i estar a la nota sobre un 12 a llarg. La cosa és que he tret matrícula d'honor i vaig prou bé, la veritat no tinc molta pressió.
6: No gaire bé, sincerament, però amb les que em ponderen, que són com les més importants, sí que ho porto millor.
2: A la comarca del Maresme l'alumnat s'examina a diferents municipis com Mataró, Canet de Mar, Tordera o Vilassar de Mar.
1: I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida que crema des d'ahir a la nit.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dimarts 9 de juny, festa de gestió ambiental Eco Roquetes. Exposicions, tallers d'energia, inflables i molt més per a totes les edats. De 9 a 12 i mitja del migdia i de 4 a 7 i mitja de la tarda. Dissabte 13, festa urbanització Els Pilans 2026. Amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de boca ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la festa urbanització Els Pilans 2026 amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella, i el pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a les 8, on farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i també a la Sagrada Família, on de fet es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat, amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, amb restriccions d'estacionament i també talls, i a Montserrat, on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que disposin d'una reserva a prèvia o bé acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita del pontífex. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de protecció civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania, mentre que també s'han desplegat 6.000 agents dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat. Una visita que tindrà també un gran impacte econòmic immediat al país. Ho ha explicat avui a la xarxa la Txelo Morillo, que és vicedegana de AE Business School i també autora del llibre Marca Barcelona.
2: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etc. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball i sobre tots aquests entorns, diguéssim, de moviment, de logística, de viatges i hoteleria que fa que hi ha una incidència molt directa a l'economia en aquest moment, no?
1: I en aquest sentit, diverses associacions laiques i atees han impulsat la campanya Jo no t'espero per mostrar el seu rebuig a la visita. Han convocat una manifestació avui a les 7 a Barcelona. I també nova jornada de vaga dels docents avui, que coincideix precisament amb l'inici de l'ESPAU i també d'aquesta visita del Papa Lleó XIV. Una vaga que ha comptat ja amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb un 33,6% dels centres informats. De fet, a aquesta hora està previst que arrenqui una manifestació des de Plaça Espanya, que ha de culminar també al Parlament. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit a la ciutat. En aquests moments, els bombers treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana a Roquetes, dimarts 9 de juny, festa de gestió ambiental Eco Roquetes. Exposicions, tallers d'energia, inflables i molt més per a totes les edats. De 9 a 12 i mitja del migdia i de 4 a 7 i mitja de la tarda. Dissabte 13, festa urbanització Els Pilans 2026. Amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de festa del caçador i diumenge 14 de acció als Pilans 2026 amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.

0: música.
1: ¿Cómo es eso, Nick?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga dels docents avui, que coincideix amb l'inici de l'ESPAU i també amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Una vaga que ha comptat amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb el 33,6% dels centres informats. A les 11, de fet, ha arrencat una manifestació des de Plaça Espanya que ha de culminar al Parlament. Connectem ara amb la nostra companya, la Carina Bellbé, que està seguint precisament aquesta manifestació. Carina, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Bon dia, doncs, sota el lema demanem fets, no miracles, la manifestació de milers de docents discorre ara mateix per la Gran Via de Barcelona, camí, com deies, al Parlament, on es creu que els sindicats convocants, l'USTEC, la CGT, la Intersindical, UFOS, lliurin una carta per exigir als grups polítics més inversió, coincidint en que l'hemicicle s'ha de discutir avui els pressupostos destinats a educació. Els sindicats anuncien que el govern es negui a incrementar la inversió en educació, mentre en paral·lel destini pressupost a la visita del Papa i han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. El departament ha xifrat, com deies, amb un 3,5% el seguiment d'aquesta vaga.
1: Gràcies, Carina. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I com dèiem, des de les 9 del matí, 45.000 alumnes a tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat amb la novetat d'una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bé bolígrafs intel·ligents. I també, com dèiem, una jornada marcada precisament per l'arribada del Papa a Barcelona, que es preveu que arribi ara a 2:15 a l'aeroport del Prat, on el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omilla. El Pontífex li farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà una pregària. Els actes continuaran demà, que anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal, coincidint també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afecta, de fet, a la mobilitat amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc amb restriccions d'estacionament i talls, i també a Montserrat, on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que tinguin autorització. Hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran també alteracions per la visita del Pontífex. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit. En aquests moments els bombers encara treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dimarts 9 de juny, festa de gestió ambiental Eco Roquetes. Exposicions, tallers d'energia, inflables i molt més per a totes les edats. De 9 a 12 i mitja del migdia i de 4 a 7 i mitja de la tarda. Dissabte 13, festa urbanització Els Pilars 2026. Amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de boca ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la festa urbanització Els Pilars 2026 amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El Papa Lleó 14 fa uns minuts que ha aterrat a l'aeroport del Prat, un vol que es preveia que arribés a Catalunya dos quarts d'una i que s'ha endarrerit per motius que encara es desconeixen. A peu de pista, el Sant Pere serà rebut pel president de la Generalitat, el president també del Parlament, el ministre d'Hisenda a Cadi Espanya, a més de l'arquebisbe de Barcelona, Monsenyor Omella. Després es preveu que es desplaci fins a la catedral, on centenars de curiosos s'apleguen en aquests moments per veure la llei. Tenim a la nostra companya l'Ester Minguer. Ei, Esther, quin ambient es respira? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs la plaça de la catedral està plena de fidels que, tot i el retard, esperen pacientment l'arribada del papa, onejant banderes vaticanes i cridant visques al pontífex. Ho fan sota un sol de justícia que cau ja des de fa un parell d'hores, una calor que també ha provocat algun mareig entre els que esperen. Hi ha gent que ha vingut ben d'hora, els primers sobre les 6 del matí, per tenir bones posicions i acompanyar el pontífex en la primera parada del seu viatge aquí a Barcelona. Són principalment gent jove, famílies, fidels i també curiosos i turistes pendents d'aquesta arribada de Lleó 14. Es calcula que d'aquí a menys de mitja hora arribi a la catedral, on a banda dels fidels que són aquí fora, dins ja doncs tindran una rebuda encapçalada per les autoritats eclesiàstiques encapçalades per l'arcabisbe Joan Josep Omella, que li donaran la benvinguda, i després el papa farà una pregària i visitarà alguns dels espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia.
1: Gràcies, Esther. Doncs estarem pendents. Bon dia. Bon
2: dia. Molt bé, bon dia.
1: I des de les 9 del matí, 45.000 alumnes de tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat. Alumnes d'Osona i el Lluçanès han iniciat avui els exàmens amb la prova de llengua castellana. Ens ho amplien els nostres companys del 9FM.
3: 832 alumnes d'Osona i el Lluçanès han començat avui els primers exàmens de selectivitat repartits entre les facultats de Can Bauman, on han anat 230 estudiants, i la resta a Miramarges, a la Universitat de Vic. A les 9 del matí han fet el primer examen de llengua castellana.
4: Castellà una mica era que feia com una mica més cosa, però he sortit amb bastantes bones sensacions i així m'he tret al principi i ja està fet.
5: Era com qualsevol altre que hem fet, diria que més fàcil i tot, o sigui que era bastant assequible, tot i que amb els nervis podries haver equivocat amb alguna cosa.
6: L'examen no era tan greu com ens pensaven i ha anat bé. Jo crec que tothom li ha anat prou bé, era assequible.
3: De les matèries comunes, avui encara els queda la prova de llengua estrangera, demà la d'història i dijous la de llengua catalana. La gran novetat d'enguany és que per primer cop es fan controls aleatoris d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn.
1: I suspesa tota la circulació de Rodalies per una incidència d'Adif. Cap a dos quarts d'una, Adif ha informat que està interrompuda la circulació en l'àmbit de Rodalies de Barcelona per una incidència que afecta, diu, els sistemes de regulació de trànsit, i ha assegurat que el seu personal ja treballa per tal de solucionar la incidència el més aviat possible.
0: Notícies en xarxa.
7: Serveis informatius d'Antena Caro.
8: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
9: Aquest cap de setmana, l'Associació de Veïns Els Pilans, de l'urbanització Els Pilans, porta a terme el que serà ja la cinquena edició de la seva festa, amb activitats previstes per al dissabte dia 13 i diumenge dia 14. I per a parlar d'aquesta festa de l'urbanització Els Pilans, tenim precisament aquí a la seva presidenta, Alba Díaz. Hola, què tal? Molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: I també ens acompanya el regidor de l'Ajuntament de Roquetes, membre de l'equip de govern, Jordi Lleput. Hola, què tal? Molt bon dia.
11: Molt bon dia a tothom.
9: Com diem, ja és la cinquena edició d'aquesta festa de l'urbanització Els Pilans, anem per la cinquena, però de tota manera, les darreres edicions, les quatre anteriors, quin balanç se'n fa?
10: Pues molt positiu. Cada any hem anat augmentant en gent, en participació, i nosaltres hem anat afegint cosetes i s'han anat provant. La gent ho ha acceptat molt bé i la veritat que molt contents.
9: L'Associació dels Veïns de l'Urbanització Pilans és una altra de les entitats del municipi que és prou activa, no?
11: Bueno, és un bon exemple del teixit associatiu que tenim a Roquetes, que són juntes joves amb moltes ganes, amb ganes de fer poble, i aquest és el resultat, arribant a la cinquena edició amb molta força i ampliant activitats.
9: Perquè l'associació, quantes famílies la formeu actualment?
10: A veure, l'associació de veïns és algo que no és obligatori, llavors cadascú, si vol, se fa soci o no. Ara mateix som sobre unes 80 famílies que formen part de l'associació i, bueno, anem augmentant. És que cada any hi ha moviment i ara fa en res hi ha dos o tres socis nous, o sigui que molt, molt bé.
9: Podem dir que des de l'Ajuntament també és interessant, no?, que aquesta zona de Roquetes, aquest disseminat, aquesta urbanització, vingui gent a construir i a viure, en definitiva.
11: Sí, bueno, és un lloc bonic, un lloc privilegiat, una ubicació pues, a la falda dels ports que la veritat que és molt, molt, molt atractiva per a la gent que ve de fora i així es reflecteix. Bueno, està bé que hi hagi una entitat, una associació de veïns que dinamitze aquella zona, no? Que no sigui una cosa a banda de la població del nucli urbà de Roquetes, sinó que s'integre i que faci activitats i que a la vegada invite a tota Roquetes i a tots els voltants pues, que participen de les activitats.
9: Alba, si haguéssim de parlar d'aquesta edició de la festa de la urbanització Pilans, què destacaríem? Quines serien les novetats més destacades enguany?
10: Les novetats és que tornem a fer dos dies de festa. Hem anat cada any per no fer sempre el mateix i per modificar o perquè no sigui avorrit. Vale? Pues un any fem un dia, un any ne fem dos o depèn. Aquest any fem dos dies, hem inclòs la paella popular dins a la festa, que normalment en aquest tipus de festes no fem paella, però aquest any pues, per motius varis no hi ha hagut la paella popular típica de Pilans que fem sempre. I, a més, fem una activitat conjunta en una associació que s'ha creat ara nova, també a Roquetes, que es diu Estar Ebre. Són la majoria membres de la Junta, són d'allà dalt, de l'associació de veïns, i són veïns dels Pilans. I farem un avistament de cel obert, de cel profund, que diuen ells, per a pues, bueno, fer algo en conjunt i fer activitats diferents.
9: Perquè totes les activitats que porteu a terme són únicament per als veïns de la organització? Pot vindre més gent a xalar amb altres?
10: Pot vindre tothom qui vulgui, està obert a tothom. Sempre, cada vegada que fem algo, el que volem és que precisament pugi gent a conèixer-nos, a participar, igual com nosaltres baixem de Pilans a Roquetes, a la Ravaleta, a la Raval Nova, pues volem que la gent també pugi a Pilans i que passi un dia divertit i a disfrutar amb nosaltres. Sí.
9: Doncs, si et sembla, Alba, anem a repassar les diferents activitats que heu preparat. Comencem pel dissabte. Què trobarem si pugem a l'organització?
10: Vale, dissabte matí i fins la tarda fem activitats infantils. Hi haurà castells inflables, hi haurà activitats de manualitats per als crios, pintar cares, pues tot una mica per a ells, vale? Per a que ells se ho passin bé i per a que puguen disfrutar i per a que, ja que som tanta gent i molta gent jove ara a la urbanització, pues que els menuts de casa puguen trobar els seus amics i puguen passar-se-ho bé, i no només al parc i ara un aquí i l'altre allà, no, que entre ells faiguen amistat i puguen divertir-se. Després ja per la tarda, una vegada acabat ja tots els jocs infantils i tot el que els oferim per a ells, farem una baldanada popular, que això ho vam començar a fer l'any passat, va hi haurem molt bona acollida i pues, hem dit per què no, aquest any altra vegada. I després ja plantada de taules i per la nit ja el nostre típic sopar de jo poso, i que normalment té moltíssima acollida i crec que aquest any superarem expectatives.
9: Perquè per a participar s'ha de fer alguna inscripció, pot vindre la gent a última hora, com funciona?
10: Bueno, per al sopar de per la nit, com és cadascú que s'ha de portar el seu propi sopar, serà simplement vindre, agafar taules i cadires que l'Ajuntament ens proporciona i sopem tots allí, no fa falta inscripció. Sí que fa falta inscripció per a diumenge. Diumenge sí, que és la paella popular, llavors ja sí que nosaltres hem de comprar i hem de gestionar quanta gent som, però a la paella sí que necessitem saber la gent que serem.
9: Comentaves, Alba, que a les 11 del matí comencen les activitats infantils i jocs inflables, i per als pares, mentre, què poden fer?
10: M'he deixat el vermut per als pares, perquè ja que estarem allí, pues, almenys que mos poguéssim fer algun refrigeri i poguéssim anar passant el matí.
9: I la festa que acabarà a altes hores de la nit?
10: Bueno, intentarem...
9: Els veïns no es queixaran, no?
10: Intentarem no molestar massa els que no puguen assistir o els que tinguin altres coses, però bueno, sí, després del sopar farem l'avistament del cel profund i després tenim dijòquei i festa fins que aguantéssim.
9: I ens anem a diumenge a la paella. A quina hora hem de fer cap? Perquè bueno, a la paella podem participar també que no siguéssim veïns.
10: I tant. Sí, sí, pot participar tothom que vulgui. Veïns de l'associació, socis de l'associació, veïns... tota aquella persona que vingui per als socis és completament gratuït i els que no són socis han posat un preu simbòlic de 5 euros per a poder participar.
9: I després de la paella, si tenen sort, se poden emportar algun premi en aquest bingo que heu preparat?
10: Sí, fem lo bingo pilans, que ja és molt... per a tothom que ha pujat allà dalt, crec que ja se sap. I tenim molts de regalets. Estan i moltes coses molt xules.
9: Suposo perquè teniu col·laboracions, no?
10: Sí. La veritat és que hem de donar molt les gràcies a tots els col·laboradors que tenim de la festa, perquè gràcies a ells podem fer regals, podem fer més del que potser no faríem si ells no estiguessin, i profundament agraïts.
9: Com diem, aquesta és la cinquena edició de la Festa d'Urbanització dels Pilans. Durant aquests quatre darrers anys, edicions, ha anat evolucionant la festa, però també el que és la urbanització ha anat canviant, s'han anat ficant nous serveis, és a dir, que també l'Ajuntament està apostant per aquesta zona.
11: Bueno, és un nucli urbà més, s'ha de mantindre i s'ha de cuidar, i s'ha millorat en una etapa, com bé ja sabeu, ho heu pogut veure a les notícies, que estem ara mateix a l'èlit en l'aigua potable, després de l'estació de la planta de tractament potable. I bueno, s'ha de mantindre, i a part que dono fe de que la presidenta és una presidenta insistent i que no deixa passar res per alt, i que qualsevol demanda me la fa arribar, com també, ara parlem de la festa, doncs que també mos ha insistit moltíssim, que abans li preguntaves que si podia pujar més gent, no? Dono fe que la presidenta insistís moltíssim de que pugessin, de que pugi tot a Roquetes, de que participin en les activitats que organitzen, i també volia comentar de que és important aquestes coses, perquè avui en dia que tots tenim Netflix, tele, aire condicionat, sofàs supercòmodos, mos costa molt sortir de casa. Jo crec que aquestes activitats s'han de mantindre, si han d'anar més millor, com està passant a Pilans, perquè la gent mos retrobéssim, mos veguéssim a les cares, mos veguéssim al carrer, i si és un fin de setmana, és un fin de setmana, però és important que sortiguéssim de casa. Jo recordo quan érem menuts, no?, que fèiem les nits a la fresca, sí, de dilluns a diumenge, i allí pues, mos trobàvem els veïns, els amics, i xalàvem i jugàvem. Jo crec que en aquests moments que estem vivint, que ens costa molt sortir de casa perquè tenim totes les comoditats, doncs és superimportant aquestes iniciatives, aquestes activitats i aquestes festes entre veïns.
9: I sobretot tenir un entorn tan privilegiat com és l'organització Pilans, a la falda del Port de Caro, amb aquestes vistes a l'aire lliure, amb instal·lacions per als més petits. De tota manera, Alba, ja que estàs aquí com a presidenta i tens el regidor al costat mateix, no sé si hi hauria alguna demanda.
11: És el moment.
10: Demanda sempre. Això demanda lo de sempre. Volem una sombreta allí posadeta per a sempre, que no et toqui pensar ara com los hi taparem lo sol i la calor en esta gent.
9: És que allò està molt despejat, Ficar una sombra no sé si ha de ser complicat.
11: Lo tema no és la sombra, és lo vent.
10: Sí.
11: Allí no has de fer qualsevol cosa, sinó que tu has de mirar molt bé per a ficar una sombra. I ara lo de la sombra és un clàssic a molts llocs, i és normal, no? Pues perquè tenim la calor molt més pronta de lo normal, i bueno, s'estan estudiant solucions no només a Pilans sinó a altres llocs. Allí possiblement tenim que fer un accent, no, en el manteniment, sobretot en l'herba, en les parcel·les que no estan edificades, pues allí és gent que em va posar l'accent per a mantindre-ho i tindre-ho sempre net o en millors condicions, no? Tot el que és el parc infantil, allò és erm, allò és un camp de erm,
10: pues, oliveres i garrofers,
11: correcte. Pues, bueno, aquí és on mos passa l'herba per davant, no? El calentament global mos passa això, que bueno, te pots tindre un mes de pluja, però si després tens dues setmanes de sol, tot aquell manteniment que has fet, doncs, pareix que no hagués fet res. Llavors aquí en temps costa molt, no? Pues, la mala herba que va créixer a les voreres, tot l'arbrat que hi ha, perquè totes les voreres de Pilans hi ha arbrat, a la majoria part, no? hi ha arbrat, pues això, pues els jardiners se'ls hi passa per davant, no? I bueno, hem d'insistir moltíssim en este manteniment. Voreres, pues bueno, és una urbanització bastant jove, i sí que hi ha alguna soca que ha aixecat alguna vorera que intentem, no?, estar damunt, però potser en tenim una, no? Ara mateix, una o dos.
10: Tenim controlat,
11: controlat. Us intenta tindre controlat. I bueno, llavors tenim, pues, típics vandalismes d'escombraries fora de la llera de contenedors o brossa vegetal que tiren fora del contenedor que tenim a Pilans, però la velocitat no sé si està més o menys controlada, però bueno, s'intenta estar al damunt, com a altres zones de roquetes, pues, s'intenta estar.
9: És a dir, Alba, que d'equipaments estarien bé o es faria al·lusió a alguna altra cosa?
10: Bueno, d'equipaments ara s'està sentint dir molt, i a l'Ajuntament ja ho he dit alguna vegada, no sé si a tu o a Ivan, al senyor alcalde, volen una zona així esportiva, una mica més de maquinetes per a fer calistènia. Això ho hem demanat. M'han dit que, bueno, carta als Reis, verem.
11: Pressupostos participatius, que sou una gentada.
10: Bueno, nosaltres hi participem, que també
11: jo... Sí, i fa campanya, també.
10: Cada vegada que hi ha pressupostos jo m'hi poso, el que passa és que, bueno, evidentment sempre hi ha coses prioritàries a nosaltres, potser, però bueno, s'intenta.
11: Bueno, al final és fer-ho atractiu, no? Fer que hi ha zona més atractiva, no? Si fiques un parc de calistènia, pues, bueno, pues la gent sortirà, no? Es trobarà allí al parc, no?
10: Al
11: final
10: això,
11: és, sí, no? Són dalt, bones propostes, tot.
10: Allà dalt la gent surt molt a fer deport, i sortim jo la primera a caminar, a córrer, i te'n vas estar dalt a la vora del canal sec i tornes, i pues bueno, és una forma també de trobada, de dir, pues vale, me'n vaig a córrer un ratet i ara me'n vaig al parc a fer quatre dominades, pues per què no?
9: De tota manera, també la urbanització Pilans és una zona que ara està molt més ben comunicada, amb aquesta carretera nova, amb carril bici. Utilitzeu la bicicleta?
10: Jo no, però sí, per allà dalt veus sempre nens petits, famílies, gent en la bici, i els veus que acaben baixant les roquetes. Jo utilitzo molt per a baixar caminant o corrent de Pilans aquí i després tornar. Pots donar fe?
11: Sí, jo l'he vist.
10: I no, la veritat és que la carretera ha sigut una gran millora, i
11: jo crec que la carretera el que ha fet és apropar Pilans a Roquetes. La carretera ho està carretera més amable, apropar-la, perquè d'aquesta manera, com ella bé diu, o corrent o caminant, o la bicicleta és més segur, més relaxat poder anar per la carretera, perquè si no tenies la sensació de que els vehicles te caien damunt, o estan patinet. Crec que hi ha molta gent que ha hagut a créixer la utilització del patinet en els veïns de Pilans. Per què? Perquè pareix que no, que Pilans estigui més a prop de Roquetes en esta carretera més segura.
9: En definitiva, Alba, podem dir que a la urbanització de Pilans es viu bé. De moment, com comentaves, sou 80 famílies que formeu part de l'associació. Què els diries a la resta de veïns o famílies que pensen en vindre a Pilans? Que és interessant que s'apunten, no, a l'associació.
10: Primer, que pugen i que no s'ho pensen, perquè allà dalt vivim molt bé. O sigui, estem a prop del poble, però tenim la nostra tranquil·litat i es viu molt, molt bé. A part del vent, quan fa vent, que això sí que...
9: Ho patim tots, la sensació del vent.
10: I després, l'associació de veïns. Pues, l'associació de veïns estem per a ajudar-nos, estem per a divertir-nos, estem per a fer comunitat. I los animaria a que s'afegiguessin, a que vinguessin i s'apuntessin a l'associació, perquè si com més siguéssim, millor, i millor mos ho passem.
9: I des de l'Ajuntament també animen a la gent a vindre a viure als disseminats, en aquest cas concret a Pilans?
11: Nosaltres estem oberts a tothom que vulgui vindre a viure a Roquetes, perquè Roquetes és la millor ciutat del món, ho tenim tot. Tenim gent, tenim geolocalització, tenim paisatges, tenim postes, tenim naturalesa, estem a prop del Delta de l'Ebre, som reserva de la biosfera, jo crec que ho tenim tot, i estem invitats a que vingui tothom a poder ser cívica, que sigui pacífica i que sigui bona gent, I bueno, em queda felicitar la entitat de l'organització de Pilans, pues, pel múscul que tenen, pel que, com ho demostren, que tenen ganes de fer coses i ganes de fer poble, que jo crec que tots estarem d'acord en què han de fer poble tots junts.
9: I ja per acabar, Alba, invita'ns a vindre aquest cap de setmana a la festa dels Pilans. Com ho podem fer a la gent que ens estigui escoltant per animar-los?
10: Pues animo a pujar a tothom, a l'organització Els Pilans, a la nostra festa, a passar-se-ho bé, a compartir, a riure, a ballar, a menjar i, en definitiva, a passar un cap de setmana diferent i de festa, clar que sí.
9: Doncs ja sabeu, aquest dissabte 13 i diumenge 14 es porta a terme la cinquena edició de la festa Els Pilans, a l'organització Els Pilans. I això ens ha explicat la seva presidenta de l'Associació de Veïns, l'Alba Díaz, i també el regidor de l'Ajuntament de Roquetes, Jordi Lleput. A tots dos, moltes gràcies per haver vingut i, Alba, que vagi molt bé a aquesta festa.
10: I tant, això esperem.
9: Molt bon
10: gràcies.
9: Dia.
11: Adéu.
12: Serveis informatius d'Antena Caro. Els esports.
9: I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança quins són els pròxims partits.
13: Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. Parlem del cap de setmana dels dies 6 i 7 de juny, en una temporada que està arribant a la seva fi en totes les competicions. De fet, les competicions federades pràcticament han acabat, i el que són els sols són els tornejos de final de temporada. Per exemple, aquest cap de setmana, aquí a Roquetes, l'Estadi i l'Observatori, vam tindre una trobada de patufets el passat dissabte dia 6 pel matí, en què van participar el Club de Futbol Gandesa, l'Atlètic Mora Nova, l'Ametlla de Mar, el Club de Futbol Amposta i l'anfitrió, el Club Deportiu Roquetenc. Els xiquets van poder fer partits d'exhibició amb molta gent i molta afluència d'espectadors a la grada, per tant va ser tota una festa del futbol. I bé, en aquestes trobades de patufets els resultats és el de menys, el que importa és passar-ho bé i disfrutar de l'esport. Quan va acabar el torneig, tots els xiquets van rebre la medalla commemorativa d'haver participat i tots contents i una gran festa del futbol. Pel que fa a les tres categories, com diem, ja van acabant, i el Benjamí doncs va disputar, aquesta setmana va disputar dos tornejos el dissabte. Va participar en un torneig que es va fer a Gandesa i el Roquetenc va quedar quart classificat, i el dia següent va participar en un altre torneig que es va fer a la Cava, i aquí la cosa va anar molt millor i que van quedar campions. Per tant, molt bon final de temporada d'aquest Benjamí del Roig del Roquetenc, que a part d'acabar la lliga amb bones sensacions està aconseguint resultats molt bons als tornejos que es participa. Diem que precisament aquest alibidolatge del Roquetenc a la Copa 3 de l'Ebre va quedar segon classificat amb 12 punts sumats, va guanyar 4 partits, les 4 últims, curiosament en va empatar a 0, havia començat amb 3 derrotes però es va refer molt bé i va acabar la lliga amb 40 gols a favor i 31 en contra. Pel que fa a l'infantil de futbol 11, diem que bueno, la lliga ja va acabar, com tots sabem, va quedar campió amb 84 punts, va quedar campió del seu grup de segona divisió, per tant aconseguint l'ascens a primera divisió, va guanyar 28 partits, no en va empatar cap i en va perdre dos, 160 gols a favor, 34 en contra, amb els números de l'infantil del Roquetenc. I pel que fa al cadet del masculí del Roquetenc, diguem que bé, va acabar la lliga i ha disputat la Copa Terres de l'Ebre. Potser les setmanes anteriors havien ignorat els resultats. Avui recordarem com ha anat aquesta fase de la Copa Terres de l'Ebre, que el Roquetenc ha jugat 4 partits amb aquests resultats. Va guanyar aquí a casa el Santa Arba per 2-0, després va empatar a 3 al camp de la Sènia, va derrotar l'Atlètic Moranova per 4-0 i va tancar aquesta lligueta amb una victòria al camp de Rapitenca per 0-1. Per tant, el Roquetenc ha quedat primer del seu grup amb 10 punts sumats, i ara havien 4 grups en aquesta Copa Terres de l'Ebre de cadets, en què els 4 campions, que són Ascó, Gandesa, Amposta C i Roquetenc, doncs hauran de disputar una fase final. A hores de la Federació Catalana de Futbol no ha comunicat quan se jugarà aquesta fase final ni el lloc ni el format. Estem pendents, estiguin atents a les xarxes perquè segurament que es jugarà aquest cap de setmana, a veure si el Roquetenc doncs, disputarà aquesta fase final, a veure si hi ha sort i pot fer un bon resultat. I pel també tancar el futbol base masculí, que el juvenil, com ja vam dir, va tancar la temporada amb la participació de la Lliga i a la Copa. Els equips femenins, diguem que l'infantil femení doncs va quedar desè classificat, bona temporada, amb 25 punts sumats, 8 victòries, 4 empats i 15 derrotes, 41 gols a favor, 84 en contra, i el juvenil femení doncs va quedar novè classificat amb 43 punts sumats, 13 victòries, 4 empats i 13 derrotes, 54 gols a favor, 62 en contra. I ja tocaria parlar de l'amateur femení del Roquetenc de futbol 7, en què després d'haver guanyat la Lliga i la Copa, aquest cap de setmana tenia un altre repte important, que era la disputa de la Copa Tarragona, en què, en principi, s'havia pactat un format en què s'enfrontaven els tres primers classificats de la Lliga de Terres de l'Ebre i els tres primers del Camp de Tarragona, que havien de ser el Club de Futbol Hospitalet, el Club de Futbol Constantí i el Club de Futbol Tarragona. Aquí s'havien de sumar els equips ebrencs, l'Alcanar, la Cava i el Roquetenc, però val a dir que el dissabte per la tarda doncs, ens van comunicar que dos equips del Camp de Tarragona, l'Hospitalet i el Constantí, doncs, per motius que desconeixem, doncs, van renunciar a participar en aquesta fase final. L'equip del Club Deportiu La Cava doncs, també va dir doncs, no va voler participar i, per tant, la competició es va poder salvar amb un triangular 3-1 en què el Roquetenc i l'Alcanar es van enfrentar al Club de Futbol Tarragona. En uns partits es van disputar al Municipal de la Granja, la capital del Tarragonès. I bé, es va acabar convertint en un torneig 3-1 en què el primer partit el van jugar l'anfitrió contra l'Alcanar. L'Alcanar es va imposar per 1-3. Després el Roquetenc jugar contra l'anfitrió, contra el Club de Futbol Tarragona, i el Roquetenc doncs, va ser molt superior i el marcador diu tot, va guanyar per 9-0. Per tant, Roquetenc i Alcanar es jugarien el títol. I aquí val a dir que el Roquetenc doncs, no va perdonar, va fer un partit molt seriós contra l'Alcanar, no va donar opció, es va avançar ràpidament amb dos gols i acabaria rematant el tram final en què físicament el Roquetenc va arribar més sencer i acabaria golejant per 9-0. Per tant, el Roquetenc que tanca la temporada perfecta guanyant la Lliga, la Copa Terres de l'Ebre i aquesta Copa Tarragona. Llàstima que no s'hagués pogut disputar amb el format dels 6 equips que estava previst, però tal com va anar la confrontació, creiem que el Roquetenc igualment hauria guanyat aquest títol perquè va ser molt superior als dos rivals que es va enfrontar. Per tant, una gran temporada aquest femení del Roquetenc. Com diem, l'equip amateur masculí, com tots sabem, ja va acabar la seva lliga amb 6 classificat amb 52 punts sumats, 62 gols a favor i 44 en contra. Esperem ja la propera temporada i ara el que faríem seria repassar la propera jornada. Els equips que encara estan competint, els únics que encara competeixen són els equips alevins que juguen la Copa Terres de l'Ebre. Els queda una jornada per acabar la seva lligueta, perquè el Roquetenc Blau anirà a Camarles el dissabte dia 13 a les 9 del matí i el Roquetenc Groc jugarà aquí a casa, tancarà la lligueta amb un derbi contra el Catalònia el dissabte dia 13 també a les 9 del matí. I pel que fa, diguéssim, als tornejos, diríem que aquest cap de setmana doncs, tenim dos tornejos aquí a Roquetes. El dissabte dia 13 tenim un torneig en la categoria pre-Benjamí i el diumenge dia 14 tenim un torneig en la categoria pre-Benjamí. Anem a explicar una mica com seran aquests tornejos. Pel que fa a l'equip, el torneig pre-Benjamí es disputarà, com diem, el matí del dissabte dia 13 i participaran 5 equips. Participarà el Club de Futbol Amposta, el Club de Futbol Gandesa, el Club de Futbol Mas d'Enverge i els dos equips del Roquetenc, el Roquetenc Groc i el Roquetenc Roig. Per tant, hi serà un format de 5 equips i el que s'ha decidit és fer una lligueta, tots contra tots. Els partits començaran a les 10 del matí i està previst que acaben sobre les 12:30 del migdia. Per tant, a aquella hora ja s'haurà acabat el torneig i es faran entregar trofeus. Per tant, gaudirem en total de 10 partidets de futbol 7, en què, bé, sabem que aquests torneigos sempre són bonics de veure perquè és quan els equips competeixen a tope, però tots volen guanyar, ningú vol perdre. Per tant, segur que veurem un gran espectacle de futbol de Benjamí aquest dissabte pel matí aquí a l'Estadi Municipal de l'Observatori i convidem a tothom que vingui a apropar-se a veure els partits que es jugaran. I per si no n'hi havia prou, el diumenge doncs, tenim un altre torneig en la categoria aquest cas a Benjamí. En aquest cas participaran els equips del Tortosa Ebre, el Club de Futbol Amposta i els dos equips del Roquetenc, el Roquetenc Roig i el Roquetenc Groc. Es fa també el mateix que el dia abans, es farà un format de lligueta, per tant veurem en total 6 partits entre tots aquests equips, començaran a disputar-se les 10 del matí i és el que acaben sobre les 12:30 del migdia en què es farà l'entrega de trofeus. Per tant, dos matinals de futbol base molt interessants aquí a Roquetes aquest cap de setmana, que convidem a tothom que s'apropi a l'estadi i a l'observatori a veure aquests joves jugadors com demostren les seves habilitats i el seu gent competitiu per intentar emportar-se aquests tornejos. Llavors el Roquetenc doncs, pot aconseguir fer un bon resultat en aquests tornejos i aconseguir, per què no, la victòria, tant de bo. I bé, doncs aquí ja tancaríem aquest microespai d'avui. Recordar que també que el cap de setmana següent, els dies 20 i 21, i a més de dret, es juga aquí a Roquetes la Women's Champions Cup, un torneig prestigiós de futbol femení, en què la Comissió de Futbol 11 es farà íntegrament aquí a Roquetes, això serà el dia 20 i 21 de juny, i que la temporada es clourà el dia 28 de juny pel que fa al Roqueteng, amb la gran festa final de temporada que, com tots els anys, tanca la temporada futbolística del Roqueteng. I bé, simplement per acabar, recordar que, com ja diem cada setmana, que anem preparant un gran acte pel dia 19 de setembre, aquesta trobada històrica d'exjugadors, exentrenadors i exdirectius del Roqueteng, que està prevista pel 19 de setembre. A mesura que ens apropéssim, encara falta uns mesos, anem donant detalls de com serà aquesta gran, que ha de ser una gran diada festiva i lúdica de història del Roqueteng, en què també aquell dia s'ha aprofitat per a incloure l'acte que ha pendent de la trobada de totes les pobilles que han representat el club en les festes de Roquetes al llarg de la història. Per tant, aquesta gran diada que tindrem lloc el 19 de setembre, anem donant detalls, com diem. I bé, fins aquí l'actualitat del Club Deportiu Roqueteng per aquesta setmana.
14: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
9: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Lluís Mi Pérez.
15: Bon dia, un temps bàsicament tranquil el que tenim per endavant aquest dimarts a les Terres de l'Ebre. Sí que hi ha hagut alguns xàfecs que ahir a la tarda queien amb més força cap al massís del Port, també a la comarca del Matarranya, i a hores d'ara tenim alguns núvols però són molt dispersos i ha tornat a entrar el vent de dalt. De fet, fins ben entrat aquí migdia, aquest vent del nord-oest anirà xiulant amb una mica més de ganes. Després tornarà a girar cap al sud i això també provocarà que es tornin a formar alguns núvols aquesta tarda. Al massís del Port, una altra vegada més extensos, amb algun ruixat ja, bàsicament al vessant de Castelló. Quan més cap al delta, més en general cap al riu Ebre, més moments de clarianes, però amb una temperatura que avui baixa un palet, 3 o 4 graus respecte a ahir. Igualment, ahir feia molta calor, avui estarem parlant d'una calor més normalitzada, al voltant dels 30, 31 graus de màxima, sobretot cap a la Ribera d'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
16: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó 14 ja és a Catalunya. El Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 1:45 del migdia. Procedent de Madrid, ha estat rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, entre d'altres autoritats. La primera parada d'aquest viatge és la catedral de Barcelona. Allà és ara mateix i ha fet les seves primeres paraules en català.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral, amb tots vosaltres.
0: L'homilia encara continua a hores d'ara i el pontífex hi està alternant el català i el castellà. A fora, centenars de persones l'esperaven amb molta il·lusió a les portes del temple.
3: Me parece muy emocionante, se ve muy sencillo, muy cercano.
4: Nosotros venim de Sant Andreu de la Barca, però treballem a dos col·les de Sant Cugat i de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
5: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
0: És dimarts 9 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern considera que la visita del Papa és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
6: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
6: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
6: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
7: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que hi havia part mínimo, gramática inversa, aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test. Però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
8: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb el Sastre de Barcelona.
6: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: Els esports, Barça i Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina, Joan Barberà.
9: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Lleó 14 ha iniciat ja la seva visita de 48 hores a Catalunya i es troba en aquests moments a la catedral de Barcelona. Hi ha arribat en cotxe i ha estat rebut per l'arcabisbe de la capital, Joan Josep Omella, després de la rebuda oficial d'autoritats que s'ha fet a peu de pista a l'aeroport del Prat. Passaven poc més de 3:45 del migdia. El pontífex ha visitat el temple i acaba d'acabar la pregària que ha presidit. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
11: Bon dia, doncs amb un repic de campanes i amb aquesta ovació han rebut el Papa els fidels que portaven hores esperant a la plaça. Després Després d'una salutació molt breu als congregats a la plaça, el pontífex ha entrat a la catedral, on l'han rebut les autoritats eclesiàstiques, amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant, que un cop a dins li ha donat la benvinguda curta en català. El papa ha recorregut l'interior de la catedral amb les veus d'un cor de fons i ara mateix ha acabat de fer aquesta pregària. És l'oració de la litúrgia de les hores, que ha començat en primer abans de tots els fidels en català.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
11: I després d'aquesta breu salutació en català, seguit amb la pregària, i en podem escoltar un fragment.
2: No dejen nunca de gustar y rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará, rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará abundantemente en su corazón. No apaguen nunca ese fuego que los hará intrépidos predicadores del Evangelio.
11: L'acte a l'interior de la catedral és de caràcter privat i un cop acabat aquesta pregària el que estan fent ara és visitar la cripta de la catedral de la Santa Creu i beneir el sepulcre de la patrona de la ciutat comtal, Santa Eulàlia. Després visita la font del claustre de la catedral i sortirà per la porta de Santa Eulàlia per anar directament al Palau Episcopal, que és on s'allotja aquests dos dies. Té un dinar privat i després a un quart de cinc de la tarda té prevista la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: Gràcies, Esther. Centenars de fidels curiosos i turistes han esperat durant hores el papa al voltant de la catedral de Barcelona. En arribar el pontífex els ha saludat abans d'entrar al temple. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
12: Bon dia, doncs sí, centenes de persones s'han aplegat a la plaça de la catedral, que a les 12 del migdia ja era plena de gom a gom. Alguns fidels molt matiners han arribat a les 6 del matí per veure el pontífex de primera fila. S'hi ha congregat gent molt diversa, moltes famílies i grups de joves, tot i que també alguns turistes i curiosos, molts d'ells amb banderes, creus i proclamant càntics com Visca el Papa. Escoltem algun dels fidels que l'esperaven amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
3: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
13: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia, muy bonita coincidencia estar aquí.
4: Nosotros venimos a San Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
5: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
12: Tots ells han esperat durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i de fet s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
14: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya es importante para mí. Mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
12: De la catedral, tot i que en teoria no està previst que ho faci per la catedral mateixa.
0: Gràcies, Judit Vallès. Seguim molt pendents d'aquesta visita del papa en aquests moments encara a l'interior de la catedral de Barcelona, on hi fa una visita. L'agenda del pontífex continua aquesta tarda amb una audiència amb el president de la Generalitat, en què Salvador Illa li entregarà una carta expressant l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6, es fa una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. Acte central d'aquesta visita. La festa d'aquesta nit està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el papa tornarà a fer una volta amb el papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
0: El govern considera que aquesta visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que s'han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
17: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així, com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
16: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del Sant Pare.
6: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
18: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: No tot són, però, reaccions positives a la visita del papa. Aquesta tarda, a la mateixa hora de la vigília de pregària, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convocat una protesta al Born, sota el lema Jo no t'espero.
6: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat a la xarxa.
19: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no? I manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
0: El bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de tants anys sense presència papal a Catalunya.
6: També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
20: En demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, de les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú.
6: El bisbe remarca que els missatges del pontífex apel·lant a la responsabilitat i la dignitat humana haurien de traspassar fronteres.
0: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita del papa hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa, el CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
22: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
21: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
1: Notícies en xarxa.
0: Els docents tornen avui a fer vaga coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona. S'han manifestat pel centre de la capital aquest migdia amb el lema "Demanem fets, no miracles". Milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 a la Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardes de la CGT.
8: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
9: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
7: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des de la mama mòbil de la CGT a consignes com "les ràtios són un pecat", "habemus vaga perquè no habemus recursos", "jo sí que faig miracles", o "més professors i menys actes de fe". Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
0: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
6: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14.
0: Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Les dues primeres proves del matí han estat llengua i literatura castellana i estrangera. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
23: A Mataró l'alumnat ha trobat assequible l'examen de llengua i literatura castellana amb el que han començat les proves d'accés a la universitat aquest matí. Pel que fa al segon examen, el de llengua estrangera, la majoria també han sortit satisfets, tot i que reconeixen que el listening ha estat la part més complicada.
24: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot, gairebé tot tipus test.
25: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
26: Content, surto content. El listening, pues bueno, no sé, jo crec que és assequible.
27: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
23: Un total de 2.000 alumnes s'examinen fins dijous al Maresme, 500 dels quals ho fan al Tecnocampus.
0: A la demarcació de Lleida hi ha rècord d'inscrits a les proves amb 2.700 estudiants matriculats. Són un 10% més que l'any passat. Enguany hi ha 14 tribunals a Lleida, la Seu d'Urgell, Tremp, Viella i Tàrrega. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
28: L'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega acull per 7è any consecutiu una de les seus de les proves. En aquesta convocatòria un total de 234 alumnes s'hi examinen, procedents dels instituts de Tàrrega, Cervera i Guissona. Tot i això, molts estudiants asseguren arribar-hi amb confiança, tot i els nervis, després de mesos de preparació.
29: Bé, nervis.
30: Molts nervis.
31: Que hem estudiat, ja ho hem fet tot.
32: Jo avui bé, demà ja veurem.
33: Una mica de nervis sempre hi ha, llavors una mica de pressió per entrar a la carrera, perquè seria, vamos, una cosa terrible no entrar-hi, però bueno, crec que amb bastanta confiança.
34: Nervis d'última hora i tot això, però si t'has ben preparat i amb tota la feina feta de casa.
35: Al final és treballar-ho i practicar.
28: Enguany una de les novetats és que els tribunals de l'ESPAU contenen detectors per descobrir l'ús de dispositius electrònics. Per aquest motiu és recomanar a l'alumnat guardar aquests dispositius a les seves motxilles.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Lleida els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera a Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
36: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamunca de Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar. a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
0: Justament els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines, especialment per les altes temperatures i les possibles ventades aquest estiu. A més, preocupa la vegetació morta en zones de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha dificultat d'accés. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
2: Les pluges d'aquest hivern han ajudat a eliminar la sequera estructural que patien els boscos de les comarques gironines. Tot i això, preocupa la vegetació fina susceptible a canvis de temperatura. També els possibles episodis de ventades i la calor intensa que es preveu. Ho detalla el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
3: Davant d'una situació on tenim una complexitat de vegetació fina que pot provocar, doncs, vinculada amb aquests models que ens marquen, doncs, aquestes altes temperatures i un segur, doncs, dèficit de precipitació en aquests mesos d'estiu, i també, doncs, vinculat també amb aquests episodis que podem tenir de vents, ja sigui, doncs, amb entrades de sud, ponentades o tramuntanades, que ens faran, doncs, que passem un risc elevat a les comarques de Girona.
2: També tenen el focus posat en zones forestals de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha gran quantitat de vegetació morta i és difícil accedir-hi. En total, a la demarcació hi haurà 760 bombers entre professionals i voluntaris i un reforç de 84 auxiliars forestals.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Una incidència tècnica al centre de control de DIF ha obligat a aturar tot el servei de Renfe aquest migdia.
6: La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema de regulació de trànsit.
0: Mor un noi de 18 anys en un accident amb un camió a l'AP7 a Llers, a l'Alt Empordà.
6: Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista, quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
0: Una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a aquesta entitat.
6: Avui ha començat el judici per la fallida d'aquesta entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors acusats també d'inflar artificialment factures. També ha rebutjat les al·legacions de la defensa de l'exgerent de la cooperativa.
0: I en aquest dia t'han atapeït per la visita del Papa a Lleó XIV a Catalunya. També tenim temps per un apunt del món de la cultura, perquè l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
6: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça Igualada, en joc ara mateix una plaça per a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
4: Bon dia, Marta. Avui a les 7 de la tarda, a Blanes, es decideix quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana d'hoquei sobre patins ha guanyat 23 títols. Per l'Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ares.
5: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el playoff. Demà guanyant estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
4: En bàsquet, a les 8 del vespre, al Palau Blaugrana, el Barça de Xavi Pascual rep el Tenerife, primer partit de les semifinals del playoff al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Escoltem Nicola Provítola.
10: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
4: I a la primera federació de futbol, Pablo Alfaro marxa del Nàstic de Tarragona. Avui ho ha fet en roda de premsa, ha estat acompanyat pels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
7: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
8: La intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
7: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
4: I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit al Movistar Inter, els de Javi Rodríguez visiten avui la pista del conjunt madrileny a partir de les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. I tornant al món del bàsquet, hem de destacar que la Lliga Femenina, el Cadí la Seu, ha anunciat el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. Es tracta de la segona incorporació del conjunt català.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida actualitzant les esdeveniment central del dia, la visita del Papa a Catalunya i hi ha moltes més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
12: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
13: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges i les teves carícies sempre somiades.
12: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
13: Adeu, Embaladits.
14: Ens agrada la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: And we can never.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia, on ha alternat el castellà i el català, i després, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que estaven a la plaça.
3: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
2: Ara el pontífex es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a un acte de vigília programat, recordem-ho, a l'Estadi Olímpic. Avui un dia manifestació dels docents que estan en vaga i s'han manifestat pel centre de la capital coincidint amb l'arribada del Papa. Educació xifra el seguiment en un 11%. Amb el lema demanem fets no miracles, milers de persones han començat la seva protesta a Plaça Espanya. Precisament avui, que 45.000 alumnes han començat les proves de selectivitat. Enguany, com a novetat, s'han incorporat detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona els estudiants no han tingut problemes de mobilitat tot i la visita del Papa. A la sortida, bones sensacions pel que fa als exàmens.
4: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot, gairebé tot tipus test.
5: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
6: Content, surto content. El listening, pues bueno. No sé, jo crec que és assequible.
7: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
2: Justament avui, parlant de mobilitat, una incidència tècnica al centre de control de DIF ha obligat a aturar tot el servei de Rodalies aquest migdia. La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema, però els horaris van de manera progressiva millorant. I controla l'incendi a l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida mentre els bombers vigilen la zona amb drons i dotacions. Totes les persones desallotjades durant la nit d'ahir dilluns pel foc han pogut tornar a casa. Va començar poc després de les 10 els palots de fusta emmagatzemats per la campanya de fuita a l'exterior del recinte de l'empresa. Davant la magnitud de les flames i la columna de fum van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar fins a 1.300 persones al barri Vila de Montcada i Ciutat Jardí. Un foc encara està en evolució, però controlat.
1: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana a Roquetes, dimarts 9 de juny, festa de gestió ambiental Eco Roquetes. Exposicions, tallers d'energia, inflables i molt més per a totes les edats. De 9 a 12 i mitja del migdia i de 4 a 7 i mitja de la tarda. Dissabte 13, festa urbanització Els Pilans 2026. Amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la festa urbanització Els Pilans 2026 amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dimarts 9 de juny, festa de gestió ambiental Eco Roquetes. Exposicions, tallers d'energia, inflables i molt més per a totes les edats. De 9 a 12 i mitja del migdia i de 4 a 7 i mitja de la tarda. Dissabte 13, festa urbanització Els Pilars 2026. Amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la festa urbanització Els Pilars 2026 amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'estadi olímpic Lluís Companys ha obert portes a partir de les 4 de la tarda per acollir la vetlla de pregària amb el papa, que està previst que reuneixi unes 40.000 persones. D'aquí una hora comença aquesta festa en honor del pontífex. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda, Mont.
2: Bona tarda. De moment, molt poques persones encara a la grada i els centenars de cadires de plàstic blanques que estan preparades a la pista. L'escenari està a la dreta de tribuna, al gol sud, el que dona a la zona franca, a la part contrària del paveter. És molt gran i tot blanc i a cada banda hi ha dues pantalles grans. I portaran una rèplica de la creu de l'altar major de la Sagrada Família que entrarà en processó. A les 6 començaran les actuacions musicals de gent com Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conxita, Siloé i al final Sergio Dalma. El papa arribarà cap a les 8 i farà una volta a l'estadi amb el papa mòbil, que per cert hem vist aquí fora damunt d'una grua, el portaven amb una grua. Abans de marxar, cap a 9:15, el papa tornarà a fer una última volta a l'estadi per dir adeu a tots els feligresos que l'han vingut a saludar.
1: Moltíssimes gràcies, Mont, doncs ja ho sentim. Estarem molt atents a com evoluciona aquesta tarda, aquesta celebració amb el Sant Pare. El govern, que considera que la visita del papa, ha dit, és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà. Més qüestions. Osona vol consolidar-se com un referent amb la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des d'un punt de vista ambiental i social. I una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a l'entitat. Avui ha començat el judici per la fallida de l'entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors acusats també d'inflar artificialment les factures. També ha rebutjat les al·legacions a la defensa de l'exgerent d'aquesta cooperativa. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dimarts 9 de juny, festa de gestió ambiental Eco Roquetes. Exposicions, tallers d'energia, inflables i molt més per a totes les edats. De 9 a 12 i mitja del migdia i de 4 a 7 i mitja de la tarda. Dissabte 13, festa urbanització Els Pilars 2026. Amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la festa urbanització Els Pilars 2026 amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

Aquesta setmana a Roquetes, dimarts 9 de juny, festa de gestió ambiental Eco Roquetes. Exposicions, tallers d'energia, inflables i molt més per a totes les edats. De 9 a 12 i mitja del migdia i de 4 a 7 i mitja de la tarda. Dissabte 13, festa urbanització Els Pilars 2026. Amb tot un dia ple d'activitats, activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de boca ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la festa urbanització Els Pilars 2026 amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dimarts 9 de juny, festa de gestió ambiental Eco Roquetes. Exposicions, tallers d'energia, inflables i molt més per a totes les edats. De 9 a 12 i mitja del migdia i de 4 a 7 i mitja de la tarda. Dissabte 13, festa urbanització Els Pilans 2026. Amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la festa urbanització Els Pilans 2026 amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rural, Papa Lleó 14, ja és a l'estadi Lluís Companys, ha entrat fa pocs minuts amb el Papa Mòbil, esperaven 40.000 persones en el que ja és l'acte més multitudinari a Barcelona. Seguint-ho atentament ja la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda, Mont.
2: Bona tarda, èxtasi total ara mateix a l'estadi olímpic on acaba d'entrar el Papa Lleó 14 i està fent la volta, la tan anunciada i esperada volta a tot el lateral del camp, a tot el camp. Hi ha tanta excitació que fins i tot una ambulància s'acaba d'endur un jove en llitera. El Papa Mòbil està fent aquest recorregut molt lentament perquè tothom el vol saludar. Tothom ara a aquesta hora està de peu mirant molt les pantalles de banda i banda de l'escenari on es fan uns primers plans del Papa fent aquest petit circuit o bé directament apretats, tothom molt empentant-se els uns als altres, amb respecte, això sí, però cap als laterals per veure com el Papa Lleó XIV saluda la gent. Tothom vol ser saludat i estan tots molt contents i amb molta il·lusió. Un grup a l'escenari, està cantant Jesus Christ, Urbi et Orbi, suposo, m'imagino, que el sentiu perquè està molt alta. Papa és a punt d'arribar on som ara nosaltres. Al final de tot, allà al Gol Sud, a sota de la boca del Pavater, veiem preparats els castellers de Vilafranca amb les seves vestimentes verdes perquè faran després una actuació davant del Papa juntament amb l'abadia de Montserrat, el president Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, són també aquí a primera fila i estan ara tot just a uns 50 metres del Papa, que si us espereu està a punt de fer tota la volta completa. Ara saluda amb la mà esquerra els que han quedat cap al centre a la pista, diguéssim, i de quan en quan doncs, a dreta i esquerra va saludant, aixecant la mà, aplaudint també, assenyant-se al front i l'estan esperant. I d'aquí un moment acaba de fer la volta, pujaran aquest escenari blanc tan gran i després aquí uns joves li faran unes preguntes i ell respondrà i els donarà il·lusió que demanin, que pensin, que tinguin fe, que els problemes s'arreglaran i demanarà també que l'amor sempre guanyi a l'odi. Per cert, ho farà en castellà i català. Mira, ara han agafat un nadó ben petit, un petó de mesos, han agafat del mig, l'estan portant al Papa i efectivament ja està fent un petó. Ja ha fet un petó al front i tornen aquests seguretat privada que...
1: Doncs ja us...
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Aquest cap de setmana, l'associació de veïns Els Pilans, de la urbanització Els Pilans, porta a terme el que serà ja la cinquena edició de la seva festa, amb activitats previstes per al dissabte dia 13 i diumenge dia 14. I per a parlar d'aquesta festa de la urbanització Els Pilans, tenim precisament aquí a la seva presidenta, Alba Díaz. Hola, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: I també ens acompanya el regidor de l'Ajuntament de Roquetes, membre de l'equip de govern, Jordi Alleput. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia a tothom.
4: Com diem, ja és la cinquena edició d'aquesta festa de la urbanització Els Pilans, anem per la cinquena, però de tota manera, les darreres edicions, les quatre anteriors, quin balanç se'n fa?
5: Pues molt positiu. Cada any hem anat augmentant en gent, en participació, i nosaltres hem anat afegint cosetes i s'han anat provant. La gent ho ha acceptat molt bé i la veritat que molt contents.
4: L'Associació dels Veïns de la Urbanització Pilans és una altra de les entitats del municipi que és prou activa, no?
6: Bueno, és un bon exemple del teixit associatiu que tenim a Roquetes, que són juntes joves amb moltes ganes, amb ganes de fer poble, i aquest és el resultat, arriben a la cinquena edició amb molta força i ampliant activitats.
4: Perquè l'associació, quantes famílies la formeu actualment?
5: A veure, l'associació de veïns és algo que no és obligatori, llavors cadascú, si vol, se fa soci o no. Ara mateix som sobre unes 80 famílies que formen part de l'associació i, bueno, anem augmentant. És que cada any hi ha moviment i ara fa en res hi ha dos o tres socis nous. O sigui que molt, molt bé.
4: Podem dir que des de l'Ajuntament també és interessant, no?, que aquesta zona de Roquetes, aquest disseminat, aquesta urbanització, vingui gent a construir i a viure, en definitiva.
6: Sí, bueno, és un lloc bonic, un lloc privilegiat, una ubicació, pues, a la falda dels ports que la veritat que és molt, molt, molt atractiva per a la gent que ve de fora i així es reflecteix. Bueno, està bé que hi hagi una entitat, una associació de veïns que dinamitze aquella zona, no? Que no sigui una cosa a banda de la població del nucli urbà de Roquetes, sinó que s'integre i que faci activitats i que a la vegada invite a tota Roquetes i a tots els voltants pues, que participen de les activitats.
4: Alba, si haguéssim de parlar d'aquesta edició de la festa de la urbanització Pilans, què destacaríem? Quines serien les novetats més destacades enguany?
5: Les novetats és que tornem a fer 2 dies de festa. Hem anat cada any per no fer sempre el mateix i per modificar o perquè no sigui avorrit. Vale? Pues un any fem un dia, un any ne fem dos, o depèn. Aquest any fem 2 dies, hem inclòs la paella popular dins a la festa, que normalment en aquest tipus de festes no fem paella, però aquest any pues, per motius varis no hi ha hagut la paella popular típica de Pilans que fem sempre. I a més fem una activitat conjunta en una associació que s'ha creat ara nova també a Roquetes, que es diu Estar Ebre. Són la majoria membres de la Junta, són d'allà dalt, de l'associació de veïns, i són veïns dels Pilans. I farem un avistament de cel obert, de cel profund, que diuen ells, per a pues, bueno, fer algo en conjunt i fer activitats diferents.
4: Perquè totes les activitats que porteu a terme són únicament per als veïns de la organització? Pot vindre més gent a xalar amb altres?
5: Pot vindre tothom qui vulgui, està obert a tothom. Sempre, cada vegada que fem algo, el que volem és que precisament pugi gent a conèixer-nos, a participar, igual com nosaltres baixem de Pilans a Roquetes, a la Ravaleta, a la Raval Nova, pues volem que la gent també pugi a Pilans i que passi un dia divertit i a disfrutar amb nosaltres.
4: Sí. Doncs, si et sembla, Alba, anem a repassar les diferents activitats que heu preparat. Comencem pel dissabte. Què hi trobarem si pugem a l'organització?
5: Vale, dissabte matí i fins la tarda fem activitats infantils. Hi haurà castells inflables, hi haurà activitats de manualitats per als crios, pintar cares, pues tot una mica per a ells, vale? Per a que ells se ho passin bé i per a que puguen disfrutar i per a que, ja que som tanta gent i molta gent jove ara a la urbanització, pues que els menuts de casa puguen trobar els seus amics i puguen passar-se-ho bé, i no només al parc i ara un aquí, l'altre allà, no, que entre ells faiguen amistat i puguen divertir-se. Després ja per la tarda, una vegada acabat ja tots els jocs infantils i tot el que els oferim per a ells, farem una baldanada popular, que això ho vam començar a fer l'any passat, va haver molt bona acollida i pues, hem dit per què no, aquest any altra vegada. I després ja plantada de taules i per la nit ja el nostre típic sopar de jo poso, i que normalment té moltíssima acollida i crec que aquest any superarem expectatives.
4: Perquè per a participar s'ha de fer alguna inscripció, pot vindre la gent a última hora, com funciona?
5: Bueno, per al sopar de per la nit, com és cadascú que s'ha de portar el seu propi sopar, serà simplement vindre, agafar taules i cadires que l'Ajuntament ens proporciona i sopem tots allí, no fa falta inscripció. Sí que fa falta inscripció per a diumenge. Diumenge sí, que és la paella popular, llavors ja sí que nosaltres hem de comprar i hem de gestionar quanta gent som, però la paella sí que necessitem saber la gent que serem.
4: Comentaves, Alba, que a les 11 del matí comencen les activitats infantils i jocs inflables, i per als pares, mentre, què poden fer?
5: M'he deixat el vermut per als pares, perquè ja que estarem allí, pues, almenys que mos poguéssim fer algun refrigeri i poguéssim anar passant el matí.
4: I la festa que acabarà a altes hores de la nit?
5: Bueno, intentarem...
4: Els veïns no es queixaran, no?
5: Intentarem no molestar massa els que no puguen assistir o els que tinguin altres coses, però bueno, sí, després del sopar farem l'avistament del cel profund, i després tenim dijòquei i festa hasta que aguantéssim.
4: I ens anem a diumenge a la paella. A quina hora hem de fer cap? Perquè bueno, a la paella podem participar també que no siguéssim veïns.
5: I tant. Sí, pot participar tothom que vulgui. Veïns de l'associació, socis de l'associació, veïns... tota aquella persona que vingui per als socis és completament gratuït, i els que no són socis han posat un preu simbòlic de 5 euros per a poder participar.
4: I després de la paella, si tenen sort, se poden emportar algun premi en aquest bingo que heu preparat?
5: Sí, fem lo bingo bilans, que ja és molt... per a tothom que ha pujat allà dalt, crec que ja se sap. I tenim molts de regalets, estan i moltes coses molt xules.
4: Suposo perquè teniu col·laboracions, no?
5: Sí. La veritat és que hem de donar molt les gràcies a tots els col·laboradors que tenim de la festa, perquè gràcies a ells podem fer regals, podem fer més del que potser no faríem si ells no estessin, i profundament agraïts.
4: Com diem, aquesta és la cinquena edició de la Festa d'Urbanització dels Pilans. Durant aquests quatre darrers anys, edicions, ha anat evolucionant la festa, però també el que és la urbanització ha anat canviant, s'han anat ficant nous serveis, és a dir, que també l'Ajuntament està apostant per aquesta zona.
6: Bueno, és un nucli urbà més, s'ha de mantindre i s'ha de cuidar, i s'ha millorat en una etapa, com bé ja sabeu, ho heu pogut veure a les notícies, que estem ara mateix a la elit en l'aigua potable, després de l'estació de la planta de tractament potable, i bueno, s'ha de mantindre, i a part que dono fe de que la presidenta és una presidenta insistent i que no deixa passar res per alt, i que qualsevol demanda me la fa arribar. Com també, ara parlem de la festa, doncs que també ens ha insistit moltíssim, que abans li preguntaves que si podia pujar més gent, no? Dono fe que la presidenta insistís moltíssim de que pugessin, de que pugi tot a Roquetes, de que participin en les activitats que organitzen. I també volia comentar de que és important aquestes coses, perquè avui en dia que tots tenim Netflix, tele, aire condicionat, sofàs supercòmodos, ens costa molt sortir de casa. Jo crec que aquestes activitats s'han de mantindre, si han d'anar més millor, com està passant a Pilans, perquè la gent ens retrobéssim, ens veiéssim a les cares, ens veiéssim al carrer, i si és un fin de setmana, és un fin de setmana, però és important que sortiguéssim de casa. Jo recordo quan érem menuts, no?, que fèiem les nits a la fresca, sí, de dilluns a diumenge, i allí ens trobàvem els veïns, els amics, i xalàvem i jugàvem. Jo crec que en aquests moments que estem vivint, que ens costa molt sortir de casa perquè tenim totes les comoditats, doncs és superimportant aquestes iniciatives, aquestes activitats i aquestes festes entre veïns.
4: I sobretot tenir un entorn tan privilegiat com és l'organització Pilans, a la falda del Port de Caro, amb aquestes vistes a l'aire lliure, amb instal·lacions per als més petits. De tota manera, Alba, ja que estàs aquí com a presidenta i tens el regidor al costat mateix, no sé si hi hauria alguna demanda.
6: És el moment.
5: Demanda sempre. Això... demanda, lo de sempre. Volem una sombreta allí posadeta per a sempre, que no et toqui pensar ara com los hi taparem lo sol i la calor en esta gent.
4: És que allò està molt despejat, Ficar una sombra no sé si ha de ser complicat.
6: Lo tema no és la sombra, és lo vent.
5: Sí.
6: Allí no has de fer qualsevol cosa, sinó que tu has de mirar molt bé per a ficar una sombra. I ara lo de la sombra és un clàssic a molts llocs, i és normal, no? Pues perquè tenim la calor molt més pronta de lo normal, i bueno, s'estan estudiant solucions no només a Pilans sinó a altres llocs. Allí possiblement tenim que fer un accent, no?, en el manteniment, és sobretot en l'herba, en les parcel·les que no estan edificades, pues allí és gent hem de posar l'accent per a mantindre-ho i tindre-ho sempre net o en millors condicions, no?, tot el que és el parc infantil. Allò és erm, allò és un camp de erm,
5: pues, oliveres i garrofers.
6: Correcte, pues, bueno, aquí és on mos passa l'herba per davant, no? El calentament global mos passa això, que bueno, te pots tindre un mes de pluja, però si després tens dues setmanes de sol, tot aquell manteniment que has fet, pues, pareix que no hagués fet res. Llavors aquí és on ens costa molt, no? Pues, la mala herba que va créixer a les voreres, tot l'arbrat que hi ha, perquè totes les voreres de Pilans hi ha arbrat, la majoria a part, no? hi ha arbrat, pues això, pues els jardiners els hi passa per davant, no? I bueno, hem d'insistir moltíssim en este manteniment. Voreres, pues bueno, és una urbanització bastant jove, i sí que hi ha alguna soca que ha aixecat alguna vorera que intentem, no?, estar damunt, però potser en tenim una, no?, ara mateix, una o dos.
5: Tenim controlat,
6: ho tenim controlat. Ho s'intenta tindre controlat. I bueno, ja mos tenim pues, típics vandalismes d'escombraries fora de la llera de contenedors o brossa vegetal que tiren fora del contenedor que tenim a Pilans, però la velocitat no sé si està més o menys controlada, però bueno, s'intenta estar al damunt, com a altres zones de roquetes pues, s'intenta estar.
4: És a dir, Alba, que d'equipaments estarien bé o us faria al·lusió a alguna altra cosa?
5: Bueno, d'equipaments ara s'està sentint dir molt, i a l'Ajuntament ja ho he dit alguna vegada, no sé si a tu o a Ivan, al senyor alcalde, volen una zona així esportiva, una mica més de maquinetes per a fer calistènia.
6: Això, calistènia, saps?
5: Això ho hem demanat. M'han dit que, bueno, carta als Reis, verem.
6: Pressupostos participatius, que sou una gentada.
5: Bueno, nosaltres hi participem, que també...
6: Jo... Sí, i fa campanya, també.
5: Cada vegada que hi ha pressupostos jo m'hi poso, el que passa és que, bueno, evidentment sempre hi ha coses prioritàries a nosaltres, potser. Però, bueno... S'intenta.
6: Bueno, al final és fer-ho atractiu, no? Fer que hi ha zona més atractiva, no? Si fiqués un parc de calistènia, pues, bueno, pues la gent sortirà, no? Es trobarà allí al parc, no?
5: Al
6: final
5: això,
6: són bones propostes, tot.
5: Allà dalt la gent surt molt a fer deport. I sortim jo la primera a caminar, a córrer, i te'n vas a estar dalt a la vora del canal sec i tornes, i pues, bueno, és una forma també de trobada, de dir, pues, vale, me'n vaig a córrer un ratet i ara me'n vaig al parc a fer quatre dominades, pues, per què no?
4: De tota manera, també la urbanització Pilans és una zona que ara està molt més ben comunicada, amb aquesta carretera nova, amb carril bici. Utilitzeu la bicicleta?
5: Jo no, però sí, per allà dalt veus sempre nens petits, famílies, gent en la bici, i els veus que acaben baixant les tarroquetes. Jo utilitzo molt per a baixar caminant o corrent de Pilans aquí i després tornar. Pots donar fe?
6: Sí, jo l'he vist. Sí.
5: I no, la veritat és que la carretera ha sigut una gran millora i...
6: Jo crec que la carretera el que ha fet és apropar Pilans a Roquetes, la carretera o està carretera més amable, apropar-la, perquè d'aquesta manera, com ella bé diu, o corrent o caminant, o la bicicleta és més segur, més relaxat poder anar per la carretera, perquè si no tenies no, la sensació de que els vehicles te caien damunt, o estan patinet. Jo crec que hi ha molta gent que ha hagut a créixer la utilització del patinet en els veïns de Pilans. Per què? Perquè pareix que no, que Pilans estigui més a prop de Roquetes en aquesta carretera més segura.
4: Mm-hmm. En definitiva, Alba, podem dir que a la urbanització Pilans es viu bé. De moment, com comentaves, sou 80 famílies que formeu part de l'associació. Què els diries a la resta de veïns o famílies que pensen en vindre a Pilans? Que és interessant que s'apunten, no, a l'associació.
5: Primer, que pugin i que no s'ho pensen, perquè allà dalt vivim molt bé. O sigui, estem a prop del poble, però tenim la nostra tranquil·litat i es viu molt, molt bé. A part del vent, quan fa vent, que això sí que...
4: Ho patim tots, bé, doncs, això del vent.
5: I després, l'associació de veïns. Pues, l'associació de veïns estem per a ajudar-nos, estem per a divertir-nos, estem per a fer comunitat. I los animaria a que s'afegiguessin, a que vinguessin i s'apuntessin a l'associació, perquè si com més siguéssim, millor, i millor mos ho passem.
4: I des de l'Ajuntament també animen a la gent a vindre a viure als disseminats, en aquest cas concret a Pilans?
6: Nosaltres estem oberts a tothom que vulgui vindre a viure a Roquetes, perquè Roquetes és la millor ciutat del món, ho tenim tot. Tenim gent, tenim geolocalització, tenim paisatges, tenim postes, tenim naturalesa, estem a prop del Delta de l'Ebre, som reserva de la biosfera, jo crec que ho tenim tot, i estem invitats a que vingui tothom a poder ser cívica, que sigui pacífica i que sigui bona gent. I bueno, a mi em queda felicitar la entitat de l'organització de Pilans, pues, pel múscul que tenen, pel que, com ho demostren, que tenen ganes de fer coses i ganes de fer poble, que jo crec que tots estarem d'acord en que hem de fer poble tots junts.
4: I ja per acabar, Alba, invitants a vindre aquest cap de setmana a la festa dels Pilans, com ho podem fer a la gent que ens estigui escoltant per animar-los?
5: Pues... Animo a pujar a tothom, a l'organització Els Pilans, a la nostra festa, a passar-se-ho bé, a compartir, a riure, a ballar, a menjar, i en definitiva passar un cap de setmana diferent i de festa, clar que sí.
4: Doncs ja sabeu, aquest dissabte 13 i diumenge 14 es porta a terme la cinquena edició de la festa Els Pilans, a l'urbanització Els Pilans. I això ens ha explicat la seva presidenta de l'Associació de Veïns, l'Alba Díaz, i també el regidor de l'Ajuntament de Roquetes, Jordi Lleput. A tots dos, moltes gràcies per haver vingut i, Alba, que vagi molt bé a aquesta festa.
5: I tant, això esperem.
4: Molt bon
5: gràcies.
4: Dia. Adéu.
0: Serveis informatius d'Antena Caro. Els esports.
4: I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, camp de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança quins són els pròxims partits.
7: Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. Parlem del cap de setmana dels dies 6 i 7 de juny i una temporada que està arribant a la seva fi en totes les competicions. De fet, les competicions federades pràcticament han acabat i el que se'ls sol fer són els tornejos de final de temporada. Per exemple, aquest cap de setmana, aquí a Roquetes, l'Estadi i l'Observatori vam tindre una trobada de patufets el passat dissabte dia 6 pel matí, en què van participar el Club de Futbol Gandesa, l'Atlètic Mora Nova, l'Ametlla de Mar, el Club de Futbol Amposta i l'anfitrió, el Club Deportiu Roquetenc. Els xiquets van poder fer partits d'exhibició amb molta gent i molta afluència d'espectadors a la grada, per tant va ser tota una festa del futbol. I bé, en aquestes trobades de patufets els resultats és el de menys, el que importa és passar-ho bé i disfrutar de l'esport. Quan va acabar el torneig, tots els xiquets van rebre la medalla commemorativa d'haver participat i tots contents i una gran festa del futbol. Pel que fa a les categories, com diem, ja van acabant i el Benjamí doncs, va disputar, aquesta setmana va disputar dos tornejos, el dissabte. Va participar en un torneig que es va fer a Gandesa i el Roquetenc va quedar quart classificat i el dia següent va participar en un altre torneig que es va fer a la Cava i aquí la cosa va anar molt millor i que van quedar campions. Per tant, molt bon final de temporada aquest Benjamí del Roig del Roquetenc que a part d'acabar la Lliga amb bones sensacions està aconseguint resultats molt, molt, molt bons als torneigos que es participa. Diem que precisament aquest alibi roig del Roquetenc a la Copa Terres de l'Ebre va quedar segon classificat amb 12 punts sumats, va guanyar 4 partits, les 4 últims, curiosament en va empatar a 0, havia començat amb 3 derrotes, però es va refer molt bé i va acabar la Lliga amb 40 gols a favor i 31 en contra. Pel que fa a l'infantil de futbol 11, diem que bueno, la Lliga ja va acabar, com tots sabem, va quedar campió amb 84 punts, va quedar campió del seu grup de segona divisió, per tant aconseguint l'ascens a primera divisió, va guanyar 28 partits, no en va empatar cap i en va perdre dos, 160 gols a favor, 34 en contra, amb els números de l'infantil del Roquetenc. I pel que fa al cadet del masculí del Roquetenc, diguem que bé, va acabar la Lliga i ha disputat la Copa Terres de l'Ebre. Potser les setmanes anteriors havien ignorat els resultats. Avui recordarem com ha anat aquesta fase de la Copa Terres de l'Ebre, que el Roquetenc ha jugat 4 partits amb aquests resultats. Va guanyar aquí a casa el Santa Arba per 2-0, després va empatar a 3 al camp de la Sènia, va derrotar l'Atlètic Mora Nova per 4-0 i va tancar aquesta lligueta amb una victòria al camp de Rapitenca per 0-1. Per tant, el Roquetenc ha quedat primer del seu grup amb 10 punts sumats i ara havien 4 clubs d'aquesta Copa Terres de l'Ebre de cadets en què els 4 campions, que són Ascó, Gandesa, Amposta C i Roquetenc, doncs hauran de disputar una fase final. A hores de la Federació Catalana de Futbol no ens ha comunicat quan se jugarà aquesta fase final ni lloc ni el format. Estem pendents, estiguin atents a les xarxes perquè segurament que es jugarà aquest cap de setmana a veure si el Roquetenc doncs, disputarà aquesta fase final, a veure si hi ha sort i pot fer un bon resultat. I també tancar el futbol base masculí, que el juvenil, com ja vam dir, va tancar la temporada amb la participació a la Lliga i a la Copa. Els equips femenins, diguem que l'infantil femení doncs, va quedar desè classificat, bona temporada amb 25 punts sumats, 8 victòries, 4 empats i 15 derrotes, 41 gols a favor, 84 en contra, i el juvenil femení doncs, va quedar novè classificat amb 43 punts sumats, 13 victòries, 4 empats i 13 derrotes, 54 gols a favor i 62 en contra. I ja tocaria parlar de l'amateur femení del Roquetenc de futbol 7, que després d'haver guanyat la Lliga i la Copa, aquest cap de setmana es tenia un altre repte important, i que era la disputa de la Copa Tarragona, en què, en principi, s'havia pactat un format en què s'enfrontaven els tres primers classificats de la Lliga de Terres de l'Ebre i els tres primers del Camp de Tarragona, que havien de ser el Club de Futbol Hospitalet, el Club de Futbol Constantí i el Club de Futbol Tarragona. Aquí s'havien de sumar els equips ebrencs, l'Alcanar, la Cava i el Roquetenc, però val a dir que el dissabte per la tarda doncs, ens van comunicar que dos equips del Camp de Tarragona, l'Hospitalet i el Constantí, doncs, per motius que desconeixem, doncs, van renunciar a participar en aquesta fase final. L'equip del Club Deportiu La Cala doncs, també va dir doncs, no va voler participar i per tant la competició es va poder salvar amb un triangular 3-1 en què el Roqueteny i l'Alcanar es van enfrentar al Club de Futbol Tarragona. En uns partits es van disputar al Municipal de la Granja, a la capital del Tarragonès. I bé, es va acabar convertint en un torneig 3-1 en què el primer partit el van jugar l'anfitrió contra l'Alcanar. L'Alcanar es va imposar per 1-3. Després el Roqueteny jugar contra l'anfitrió, contra el Club de Futbol Tarragona, i el Roqueteny doncs, va ser molt superior i el marcador diu tot, va guanyar per 9-0. Per tant, Roqueteny i Alcanar es jugarien el títol. I aquí val a dir que el Roqueteny doncs, no va perdonar, va fer un partit molt seriós contra l'Alcanar, no va donar opció, es va avançar ràpidament amb dos gols i acabaria rematant el tram final en què físicament el Roqueteny va arribar més sencer i acabaria golejant per 9-0. Per tant, el Roqueteny que tanca la temporada perfecta guanyant la Lliga, la Copa Terres de l'Ebre i aquesta Copa Tarragona. Llàstima que no s'hagués pogut disputar amb el format dels sis equips que estava previst, però tal com va anar la confrontació, creiem que el Roqueteny igualment hauria guanyat aquest títol perquè va ser molt superior als dos rivals que es va enfrontar. Per tant, gran temporada aquest femení del Roqueteny. Com diem, l'equip amateur masculí, com tots sabem, ja va acabar la seva lliga, amb 6è classificat, amb 52 punts sumats, 62 gols a favor i 44 en contra, esperant ja la propera temporada. I ara el que faríem seria repassar la propera jornada. Els equips que encara estan competint, els únics que encara competeixen són els equips alevins que juguen la Copa Terres de l'Ebre. Els queda una jornada per acabar la seva lligueta, en què el Roqueteny Blau anirà a Camarles el dissabte dia 13 a les 10 del matí i el Roqueteny Groc jugarà aquí a casa, tancarà la lligueta amb un derbi contra el Catalònia el dissabte dia 13 també a les 10 del matí. I pel que fa, diguéssim, als tornejos, diríem que aquest cap de setmana doncs, tenim dos tornejos aquí a Roquetes. El dissabte dia 13 tenim un torneig en la categoria Pre-Benjamí i el diumenge dia 14 tenim un torneig en la categoria Pre-Benjamí. Anem a explicar una mica com seran aquests tornejos. Pel que fa a l'equip, el torneig Pre-Benjamí es disputarà, com diem, el matí del dissabte dia 13 i participaran 5 equips. Participarà el Club de Futbol Amposta, el Club de Futbol Gandesa, el Club de Futbol Mas d'en Verge i els dos equips del Roqueteny, el Roqueteny Groc i el Roqueteny Roig. Per tant, ja serà un format de 5 equips i el que s'ha decidit és fer una lligueta tots contra tots. Els partits començaran a les 10 del matí i està previst que acaben sobre les 12:30 del migdia. Per tant, aquella hora ja s'haurà acabat el torneig i es faran entregar trofeus. Per tant, gaudirem en total de 10 partidets de futbol 7, en què, bé, sabem que aquests torneigos sempre són bonics de veure perquè és quan els equips competeixen a tope, perquè tots volen guanyar, ningú vol perdre. Per tant, segur que veurem un gran espectacle de futbol de Pre-Benjamí aquest dissabte pel matí aquí a l'Estadi Municipal de l'Observatori. Convidem a tothom que vingui a apropar-se a veure que els partits que es jugaran. I per si no n'hi havia prou, el diumenge doncs, tenim un altre torneig en la categoria aquest cas de Benjamí. En aquest cas participaran els equips del Tortosa Ebre, el Club de Futbol Amposta i els dos equips del Roqueteny, el Roqueteny Roig i el Roqueteny Groc. Es farà també el mateix que el dia abans, es farà un format de lligueta, per tant veurem en total 6 partits entre tots aquests equips, començaran a disputar-se els 10 del matí i a saber que acaben sobre les 12:30 del migdia en què es farà l'entrega de trofeus. Per tant, dos matinals de futbol base molt interessants aquí a Roquetes aquest cap de setmana, que convidem a tothom que s'apropi a l'estadi i a l'observatori a veure aquests joves jugadors com demostren les seves habilitats i el seu gent competitiu per intentar emportar-se aquests tornejos. Llavors el Roqueteny doncs, pot aconseguir fer un bon resultat en aquests tornejos i aconseguir, per què no, la victòria, tant de bo. I bé, doncs aquí ja tancaríem aquesta microespai d'avui. Recordar que també que el cap de setmana següent, els dies 20 i 21, hi ha més de dades, es juga aquí a Roquetes la Women's Champions Cup, un torneig prestigiós de futbol femení, en què la Comissió de Futbol 11 es farà íntegrament aquí a Roquetes, això serà el dia 20 i 21 de juny, i que la temporada es clourà el dia 28 de juny pel que fa al Roqueteny amb la gran festa final de temporada que com tots els anys tanca la temporada futbolística del Roqueteny. I bé, simplement per acabar, recordar que, com ja diem cada setmana, que anem preparant un gran acte pel dia 19 de setembre, aquesta trobada històrica d'exjugadors, exentrenadors i exdirectius del Roqueteny que està prevista pel 19 de setembre, a mesura que ens apropéssim, encara falta uns mesos, anem donant detalls de com serà aquesta gran, que ha de ser una gran diada festiva i lúdica de història del roqueteng, en què també aquell dia s'ha aprofitat per a incloure l'acte que ve pendent de la trobada de totes les pobilles que han representat el club en les festes de roquetes al llarg de la història, per tant aquesta gran diada que tindrem lloc el 19 de setembre, anem donant detalls com diem. I bé, fins aquí l'actualitat del Club Esportiu Roqueteng per aquesta setmana.
0: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
4: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Lluís Mi Pérez.
8: Bon dia, un temps bàsicament tranquil el que tenim per endavant aquest dimarts a les Terres de l'Ebre. Sí que hi ha hagut alguns xàfecs que ahir a la tarda queien amb més força cap al massís del Port, també a la comarca del Matarranya, i a hores d'ara tenim alguns núvols però són molt dispersos i ha tornat a entrar el vent de dalt. De fet, fins ben entrat aquest migdia, aquest vent del nord-oest anirà xiulant amb una mica més de ganes. Després tornarà a girar cap al sud i això també provocarà que es tornin a formar alguns núvols aquesta tarda al massís del Port, una altra vegada més extensos, amb algun ruixat ja, bàsicament al vessant de Castelló. Quan més cap al delta, més en general cap al riu Ebre, més moments de clarianes, però amb una temperatura que avui baixa un palet, 3 o 4 graus respecte a ahir. Igualment, ahir feia molta calor, avui estarem parlant d'una calor més normalitzada, al voltant dels 30, 31 graus de màxima, sobretot cap a la Ribera d'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
9: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: back into the flow now. Ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now.